No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Carolina.
1: I want to rock with you.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable.
1: My cheek.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: coses que t'han trobat.
1: Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal,

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: per nosaltres.
1: Has tingut a punt. I no t'ho perdis.
0: I els tres. Fins ara.
1: Perdó.
2: Ràdio Caldes.
3: La banda sonora d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

don't have any.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'estiu. Show is hot out here. No.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia.
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
5: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría a cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
3: La fórmula de Ràdio Caldes, la millor fórmula d'aquest estiu.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, Quatre Gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del Quatre Gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran Quatre Gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

0: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contra...
1: Fem un últim cop.
2: Des del sostre o vols fer-ho?
1: Hòstia,
2: sí.

0: guanyar-la. Després em poso el corrector de Maybelline Instant Age Rewind, que és barat i boníssim, i a més cobreix les ulleres com un miracle.
1: Una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.

0: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.
1: Thank you.

Cause there's no sunshine.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva el nivell de 4 de 6 al risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Ho fem amb Sergio Gárceles. Bon dia.
2: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
0: Doncs aquest és l'escenari per les properes hores. De moment, i per l'efecte dels ruixats de les últimes hores, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora entre Manresa i Calaf, a la línia RL4 de Rodalies. S'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Segalés.
3: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
0: Concentració aquesta hora davant de la presó de Brians 2 per condemnar l'agressió que va patir una funcionària per part d'una visitant.
3: L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris.
0: De seguida anirem fins a Sant Esteve Sesrovires per saber com s'està desenvolupant aquesta protesta. Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers durant el mes de juliol.
3: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: I en cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
3: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobús Plus, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
0: I en esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs del camp, al camp del Córdoba, Joan Barberà.
4: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió A. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
0: Són 3 minuts els que passen de les 2 del migdia. El control de so és Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo, i us parla Lluís Mata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada. Després de la calorada, ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment al litoral.
3: És per això que ha elevat fins a nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
0: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
3: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com per desperfectes en el cablejat elèctric.
0: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallades de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa, al Bages. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
5: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
0: Al marge d'aquesta afectació a la mobilitat, alguns dels efectes més destacats dels aiguats s'han notat a les Terres de l'Ebre, on s'ha hagut de rescatar un vel enfonsat a la Ràpita i assistir vehicles atrapats a la platja del Trabucador. Canal 21 Ràdio, Albert Pasqual.
6: Un esclafit a la zona del Trabucador va provocar este dijous la inundació d'una de les carreteres i va deixar una vintena de vehicles atrapats. Els bombers van haver d'intervenir per ajudar-los a sortir de la zona de forma segura. El temporal de sud va deixar la mar molt rebolicada a la badia dels Alfacs i fortes ratxes de vent de fins a 70 km per hora al Perelló. De pluja, però ben poca. Destaquen els 10 litres d'Ascó, els 3 al Parc Natural dels Ports, un i mitja Horta de Sant Joan i Batea i només un litre a les calles d'Alcanar o Ulldecona. La inestabilitat arriba després de setmanes amb una temperatura superficial del mar d'entre 28 i 30 graus, una important font d'energia que, amb l'arribada d'un sol fred en alçada, va afavorir dijous la tarda fortes tempestes a bona part de la Mediterrània Occidental. La situació es pot tornar a complicar dissabte al matí a les Terres de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat avisos de perill important de caràcter local per intensitat de pluja de fins a 60 litres en 3 hores.
0: Un apunt més sobre la incidència climàtica en l'àmbit urbanístic. L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha aprovat els projectes d'execució d'itineraris i climàtics a diferents carrers del municipi. Les millores formen part de l'estratègia municipal de configurar una xarxa d'eixos verds. Ona Malgrat, Laura Tellez.
7: L'Ajuntament de Malgrat de Mar crea itineraris bioclimàtics al municipi per reduir l'efecte illa de calor, incrementar la permeabilitat del sol afavorint la infiltració d'aigua de pluja i augmentar la presència de vegetació. L'actuació que ha de permetre unir el Parc del Castell amb el front marítim mitjançant solucions basades en la natura canviarà la fisonomia del centre històric. El projecte contempla la incorporació de sauló millorat, la instal·lació de fanals verds amb vegetació enfiladissa, donar més protagonisme als vianants i crear jardins d'infiltració i escocells per retenir i filtrar l'aigua de pluja que es podrà aprofitar per la vegetació. L'Ajuntament ja ha aprovat inicialment els projectes executius per actuar a l'eix que connecta les places de l'Església i Doctor Robert a través del carrer d'Esclapers i també al carrer Ramon Turró.
1: Notícies en xarxa.
0: Passen 7 minuts de les 2 del migdia. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar a la nit.
3: Els agents els han fet moure un racó de l'espai mentre els serveis netejaven i retiraven les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
0: És cert que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades, presumptament, al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
3: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
0: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
3: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
0: Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
8: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser no? Que aquest no dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
3: Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha atribuït a un error tècnic la publicació de la convocatòria de l'acte a la seva agenda web municipal. La retirada insisteix que l'acte no és benvingut a la capital catalana.
0: Obrim bloc de successos. Ho hem sabut aquest matí. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc d'aquesta ciutat. És una crònica de Ràdio Ciutat de Badalona. Susana Soldado.
9: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill, i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja al juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès.
3: Els fets van tenir lloc ahir dijous, quan un veí del Catllà va agredir el primer tinent d'alcalde del municipi, Antonio López López. Aquest va presentar denúncia i va confirmar la identitat de l'agressor. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home, de 43 anys i conegut de la víctima, per atemptar a l'autoritat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat l'agressió, remarcant en un comunicat que les discrepàncies i els conflictes només es poden abordar des del respecte, el diàleg i la convivència.
0: I us ho hem dit en titulars, pendents a aquesta hora de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Anem doncs cap a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2, i tenim el nostre company Martí Ramos, de TV. Martí, com s'està desenvolupant aquesta protesta?
10: Sí, doncs, com explicàvem, aquesta manifestació que s'ha convocat a les portes aquí de Brians 2 per mostrar el rebuig a l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'un visitant. Els fets van tenir lloc dins la presó quan la dona d'un pres volia utilitzar un ascensor destinat a persones amb mobilitat reduïda. La treballadora de la presó va avisar la visitant que anava amb el seu fill d'un any i mig, que s'havia d'esperar uns instants, però davant d'aquesta indicació la dona va reaccionar de manera extremadament violenta, tal com denuncia UGT Presons, llançant el nano contra la paret i empenyent violentament a la companya amb esgarrapades i mossegades. A més, també hauria amenaçat de mort la professional, que va haver de rebre assistència mèdica. Finalment, la visitant va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons aquest comunicat d'UGT, publicat aquest matí, l'agressora tindrà prohibida l'entrada a qualsevol centre penitenciari durant mínim un any i es demanarà una ordre d'allunyament. L'administració també s'ha compromès a utilitzar els mecanismes legals vigents per tal que el judici es dicti una sentència que consideri aquesta agressió com un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Els sindicats els explicaven que es torna a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions.
0: Doncs gràcies, Martí Ramos, des de Sant Esteve Sesrovires, amb l'última hora d'aquesta convocatòria davant de la presó de Brians 2. Us direm també que la detinguda per apallissar un home a Torelló, a Osona, en aquest cas, és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ella al pis de baix i ella al de dalt. Busquem més detalls des del nou FM, que era l'Àries.
11: Encara hi ha el vidre trencat a la porta d'entrada de la casa del carrer Espadamala, a Torelló, on fa poc menys de 2 setmanes van apallissar el veí de 63 anys que hi vivia. El que inicialment semblava un robatori violent ha acabat amb 2 detinguts investigats per un intent d'assassinat, una dona de 50 anys i un home de 46. L'agredit i la detinguda vivien a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al de dalt. La principal hipòtesi de la investigació dels Mossos és que la dona tenia por de perdre el pis on vivia de lloguer. No voler perdre l'habitatge seria el mòbil del crim. Des d'un primer moment, els investigadors dels Mossos ja van sospitar que l'agressió era desproporcionada i no semblava un robatori violent. Per tot plegat, el dimarts 11 d'agost es va procedir a la detenció de l'home i l'endemà mateix es va arrestar la dona. Van passar a disposició judicial divendres passat i el jutge va acordar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tots dos. La causa està oberta per 3 delictes, un d'intent d'assassinat, un de simulació simulació de delicte i una altra de lesions doloses. Actualment, la investigada està empresonada al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, mentre que ell a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mig minut i serà un quart de tres. Els laboratoris del Centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del Centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre el 2012 i el 2024. Ens en dona més detalls Maite Polo. Bon dia.
12: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Deixeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada tres per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
13: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar, i sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
12: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
0: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
3: Un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac, que poden acabar derivant en una mort sobtada. A Cugat Media, Tina Forest.
14: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
15: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
14: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
0: Ho hem dit en titulars, els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, dos de cada tres han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
0: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
17: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
16: podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Can de Bànol i les Lloses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
0: Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
18: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sustracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
19: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos dos o tres pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Maçanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
18: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques que pateixen també molts conductors de turismes i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents, guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
0: I és temps per a la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, a què permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariats de préstec i retorn de llibres i millorar les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls la Raúl Vidal.

0: Seran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
1: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
0: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
2: Un final aquest divendres a les festes del barri de Gràcia de Barcelona després de dues setmanes de cultura popular donant en el relleu a la Festa Major de Sants. Entre els actes de cloenda programats aquest divendres destaca l'actuació del grup Coré, guanyadors de la mostra de música jove organitzada pels Lluïsos de Gràcia. Un altre dels plats forts musicals arribarà a les 11 de la nit amb Al·lèrgiques al Pol·len, que ara mateix esteu escoltant. I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà, bon dia. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan.
3: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada, la segona divisió A. Avui, a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. Sens dubte, l'entrenador català no se'n refia gens del Còrdoba, de qui s'ha desfet molts elogis. Girona FM, Pau Villafañe.
4: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida. Tot i així, estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
5: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
4: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fet.
3: Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda. El conjunt arlequinat es va estrenar en el seu retorn a la categoria de plata amb un empat al camp de l'Sporting de Gijón. I avui es juga la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda, a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton. A partir de les 7, la presentació oficial de totes i cadascuna de les futbolistes del conjunt català, i a partir de les 8, el Gamper femení. A primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 2:15 de la nit, després de començar amb victòria. Els blanquiblaus s'enfronten al conjunt de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no va anar al Real Madrid, que recordem, el volia primer.
6: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
3: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà aquesta tarda a partir de les 5. I a Can Barça, el Futbol Club Barcelona ha estat presentat ja com a jugador perquè torna i afronta la seva tercera etapa el portuguès João Cancelo, que es mostra molt feliç.
7: Lo que podía pasar era quedarme ahí un año y no jugar, pero yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré gracias a mí, a mi familia, a mis representantes también que han tenido un papel importante en volver aquí.
3: El Barça juga diumenge a Elx i en plana poliesportiva, avui dia d'handbol i directes a la xarxa. Més, es podrà seguir una semifinal de la Supercopa femenina a les 7, Sant Vicenç Lleida, i a les 9, Supercopa masculina, Sant Vicenç Barça.
2: Gràcies, Joan. Doncs amb aquesta informació esportiva arribarem ben bé al punt de 3 minuts els que faltaran

0: Per 2:45, de seguida hi tornem.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una...

0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Treva la calorada, però en guàrdia per les pluges. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de ruixats torrencials en les pròximes hores. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya eleva al nivell 4 de 6 el risc màxim per uns aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. Repassem, doncs, quin és l'escenari que ens espera a curt termini. Fem amb Sergio Cárceles. Bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta tarda tornarem a tenir gresca meteorològica, sobretot a les comarques gironines. Es formaran ruixats i tempestes a la Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany i la Selva, que després es desplaçaran cap al sud i segurament arribaran a meitats finals de tarda a l'àrea metropolitana de Barcelona, afectant sobretot el Vallès Oriental i el Maresme. També podria arribar alguna gotellada al Barcelonès. De fet, a la nit es reactivaran tempestes molt fortes al sector del Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, afectant també el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Seran pluges que les tindrem per la nit i després, el dia de demà, per al matí, tindrem altre cop tempestes i ruixats a les Terres de l'Ebre, al Tarragonès i fins i tot també a la plana central catalana. El Pirineu quedarà més resguardat.
1: De moment, i per l'efecte dels ruixats que ja han caigut, la circulació de trens es manté interrompuda des de primera hora del matí entre Manresa i Calaf. A la línia RL4 de Rodalies s'ha establert un servei alternatiu per carretera. És divendres 21 d'agost i tenim més titulars. La Policia Nacional desallotja de nou la platja del Trampolín de Ceuta després que un grup d'emigrants hi hagi tornat a passar la nit. Irene Sagalés.
4: Els agents també han desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit d'emigrants des de la ciutat autònoma a la península. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge.
1: Ho hem sabut aquest matí, una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona.
4: Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc.
1: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatge durant el mes de juliol.
4: Han allotjat prop de 2.700.000 turistes. Aquest és el segon mes de juliol consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: En cultura, impuls a la xarxa de bibliobusos.
4: La Diputació de Barcelona el renovarà amb el projecte Bibliobus Més. Amb una inversió de més de 3 milions d'euros, busca reforçar la lectura als municipis menys poblats de la demarcació.
1: En esports, el Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba, Joan Barberà.
5: El conjunt gironí, encara amb la plantilla pendent de tancar, enceta la segona jornada de la segona divisió. Avui a les 9 de la nit, els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens.
1: Gràcies, Joan. Al control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, hi és José Gallardo. I us parla Lluís Mata. Passen tres minuts, de fet, de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada. Comencem després de la calorada. Ara posem la mirada al cel per les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de ruixats molt intensos entre avui i demà. El Servei Meteorològic de Catalunya estima que en aquest inici del cap de setmana es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, especialment al litoral.
4: És per això que ha elevat fins al nivell 4 sobre 6 el grau màxim de perill per intensitat de pluja en uns episodis que també han d'arribar al prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. Els xàfecs més importants s'esperen de cara al vespre i podrien acumular més de 60 litres per metre quadrat en sectors del litoral i el prelitoral de Tarragona, especialment entre aquest vespre i les primeres hores de dissabte.
1: De moment, i pel que fa a les tempestes de les darreres hores, els bombers ja han atès 135 avisos des d'ahir al migdia sense que s'hagin hagut d'atendre serveis destacats durant la nit.
4: La majoria han estat per afectacions en el mobiliari urbà, caigudes d'arbres i branques, així com desperfectes en cablejat elèctric.
1: I com ja és habitual, sobretot amb el temps advers, Rodalies no se'n salva. Una incidència a la infraestructura manté tallada des de primera hora del matí la línia RL4 entre Calaf i Manresa al Baix. És per això que Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera. Busquem més detalls des de Canal Taronja Central amb Laura Mitjans.
6: El mal temps ha provocat aquest divendres a primera hora una incidència a la infraestructura ferroviària que ha obligat a suspendre temporalment el servei de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa. L'avís s'ha fet públic poc després de 6:45 del matí, coincidint amb l'episodi de pluges que afecta Catalunya des d'aquest dijous al vespre. Per garantir la connexió entre les dues estacions, Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera mentre es treballa per restablir la circulació dels trens.
2: Notícies en xarxa.
1: 5 minuts per damunt de 3:45, us ho hem dit en titulars. Un dia més ens fem ressò de la crisi migratòria a Ceuta. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit.
4: Els agents els han fet moure a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja acabaven de retirar les restes de les cabanes que s'hi havien aixecat les últimes 3 setmanes. Són les persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar uns 1.800 migrants en 2 emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat la darrera nit.
1: Per cert, que la Policia Nacional ha desarticulat 2 organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta cap a la península.
4: S'han detingut 5 persones. Segons la investigació policial, els sospitosos utilitzaven intermediaris per captar persones en situació irregular que van arribar a la ciutat autònoma els dies 30 i 31 de juliol. Els demanaven uns 9.000 euros per viatge. Els migrants esperaven el moment del trasllat en domicilis, garatges o altres indrets.
1: I amb aquest debat migratori de fons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Save Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'origen.
4: Incloent la suspensió de visats d'estudis i de reagrupació familiar. El moviment d'iniciativa ciutadana va ser rebutjat per Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Per contrarrestar l'acte de demà, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una contramanifestació 1 hora abans, a les 6 de la tarda, a la mateixa plaça Sant Jaume.
1: I el rebombori polític que ha aixecat tot plegat és patent. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern més contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte de demà a Barcelona.
7: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no?, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
1: És una qüestió que us hem destacat en titulars. Una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 de la matinada al carrer de Simancas del barri de Sant Roc. Busquem els detalls des de Radio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
8: La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill i els Mossos han detingut el presumpte autor dels trets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De fet, des d'aquesta matinada hi ha una forta presència de Mossos al barri de Sant Roc de Badalona. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a la ciutat. El primer va ser al maig, també a Sant Roc, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu en un enfrontament vinculat al tràfic de drogues. El mateix mes, els Mossos d'Esquadra obrien una investigació per un nou tiroteig, aquest sense ferits, al carrer Còrdoba. I ja el juliol, al mateix barri, 4 persones van resultar ferides, 2 d'elles per arma de foc.
1: I estem pendents de la concentració que hi ha convocada davant del centre penitenciari Brians 2. A aquesta hora en rebutja l'agressió que va patir una funcionària el passat diumenge a mans d'una visitant. L'associació Marea Blava Presons demana a les administracions que avaluïn el perill de la feina a tots els departaments dels centres penitenciaris. Doncs tornem en aquest punt, com dèiem, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, a l'exterior de Brians 2 i al nostre company Martí Ramos. Martí, quina és l'última hora?
9: Doncs ara han acabat de llegir aquest manifest, com explicàveu, on tornen a posar de manifest que aquestes agressions no són fets aïllats i demanen un reforç de la plantilla i solucions reals. Si no, diuen, impulsaran noves mobilitzacions. En aquest manifest han destacat que se senten absolutament desprotegits i, per tant, demanen a l'administració més protecció. De fet, han explicat que aquest mateix matí ja s'han produït 2 noves agressions aquí al centre de Can Brians 2. Ara en breus es llegirà de nou aquest manifest quan hi hagi el canvi de torn dels treballadors.
1: Els laboratoris del Centre de Xeus Dona han notat un increment de les dones que opten per preservar els seus òvuls. El Servei de Medicina de la Reproducció del Centre ha estudiat una mostra de 1.800 pacients que van dur a terme un tractament de preservació de la fertilitat per causes no mèdiques entre els anys 2012 i 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo. Bon dia.
10: Bon dia. En els últims 5 anys, la preservació d'òvuls als laboratoris de Deixeus Dona ha augmentat un 185%. Pertanyen a dones que volen preservar la seva fertilitat i alhora la seva capacitat de decisió sobre la maternitat. De les 1.800 dones que van fer el tractament entre el 2012 i el 2024, han tornat al centre una de cada 3 per complir el desig de ser mare. Miquel Soler és cap del laboratori de criopreservació del Servei de Medicina de la Reproducció de Deixeus Dona.
11: Hi ha hagut un boom en els últims 5 anys en què s'ha disparat els casos de que han sol·licitat fer aquesta estratègia de criopreservar els seus oòcits. En els inicis sí que preservaven només les dones que tenien clar que en un futur volien tenir fills i que volien preservar. I sí que considero que està preservant gent de forma preventiva sense tampoc tenir clar què voldrà fer en un futur.
10: Per decidir si convé congelar òvuls, un indicador és la reserva ovàrica, diferent d'una dona a l'altra. Es pot mesurar amb una analítica i una ecografia. Congelar òvuls pot costar entre 2.400 i 5.000 euros. Varia en funció del temps de conservació i del nombre de tractaments. Als 7 centres de Xeus de Catalunya, si és per motius mèdics, preservar els òvuls és gratuït.
1: I encara en l'àmbit de la salut us expliquem que la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons.
4: Un estudi liderat pel Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions del ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. Tina Forés, Cugat Mèdia.
12: L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors principals de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que fins ara ja s'havia observat una relació entre contaminació i malalties cardiovasculars, però que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa entre les partícules dièsel i les arrítmies.
13: És una patologia que no havia sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
12: L'equip del Vall d'Hebron continua investigant ara altres mecanismes relacionats amb la contaminació ambiental i estudia també els efectes d'altres contaminants presents a l'aigua o als aliments sobre la salut cardiovascular.
1: Els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Aquests equipaments van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment del 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte del mes de juny. Són dades provisionals publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
4: L'augment de pernoctacions d'aquest juliol respecte al mateix mes de l'any passat ha estat del 4% i ha superat el 1.800.000 registres en hotels catalans. D'aquests, 2 de cada 3 han estat turistes estrangers. Els viatgers amb nacionalitat espanyola van créixer menys, un 1,3%. Aquest és el segon mes de juliol el consecutiu en què se superen els nivells de rècord als hotels catalans.
1: Doncs precisament per l'efecte del turisme, l'Ajuntament de Campdevànol, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona de lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Llosses per controlar que els vehicles no autoritzats no accedeixin a la zona, permetent el pas als empadronats al municipi. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
14: Fins ara, els cotxes entraven mitjançant un sistema de targetes que no ha funcionat, perquè sovint es trobaven les tanques manipulades o que persones de fora del poble havien aconseguit una targeta. Parla Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Campdevànol.
15: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
14: Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades a Campdevànol i les Llosses que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost, també en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora, que s'aprofitaven de tenir una targeta. Les sancions per passar sense autorització estan regulades per una ordenança i poden anar des dels 200 euros fins als 500.
1: Anem ara fins a la demarcació de Tarragona. 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de la ciutat. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i també més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. És una crònica de Tarragona Ràdio de la Teresa Ortega.
16: La renovació de la flota forma part del nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat. A final d'any arribaran més vehicles i amb les noves incorporacions ja s'haurà completat 3/4 parts de la renovació completa de la flota. L'alcalde Rubén Viñuales assumeix que la ciutat encara no està en una situació òptima, però remarca que des d'avui es notarà molt més la neteja.
17: S'ha pogut perseverar en temes com l'aigua. I ara, avui, a partir d'avui, es notarà i molt aquesta neteja amb aigua dels nostres carrers.
16: També hi ha una retroexcavadora per netejar solars i entre els nous vehicles destaquen els que combinen l'escombrat mecànic amb l'escombrat manual a càrrec dels operaris.
1: Encara en aquesta demarcació, però més cap al sud, la campanya de l'arròs al Delta de l'Ebre avança amb bones perspectives pel que fa al cultiu, però amb la mirada posada en els costos de producció i el preu final que rebran els pagesos. Unió de Pagesos reclama una remuneració més justa per garantir el futur i viabilitat del sector. És una crònica de Canal 21 Ràdio, Aleida Abad.
18: Encara que la campanya de l'arròs va per bon camí i les calors extremes no estan afectant més que altres anys, Josep Antoni Vidal, responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, indica que els costos de producció i el preu al que pretenen pagar el producte serà el problema després de la sega.
19: De gent agrícola no vol ser quasi ningú, de sector primari, i aquí el que hauria de fer l'administració és de pensar que el Delta de l'Ebre, a part de fer arròs, tenim animalets, tenim un territori, donem biodiversitat, donem riquesa als pobles i on hauria de haver una sèrie de preus més coherents. El que no pot ser és que muntéssim a un preu que és el que hauria de ser de fa 2 anys, de 400 i pico, 500 euros tonelada, llargues, ara a 300 i alt. Fer arròs per després no guanyar diners, això és una solemne tonteria.
18: Des del sindicat es plantegen accions després de la campanya per reclamar aquesta regulació de preus.
1: És moment de repassar altres notícies d'aquest divendres en un format més breu. Comencem amb un apunt que afecta la mobilitat. A partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos.
4: Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge i en franges de matí i tarda, i obligaran a fer pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el port de la Bonaigua i Baqueira va cedir, provocant el tancament de tota la carretera.
1: I el Departament de Territori ha posat en marxa un pla per ordenar i millorar la gestió de la xarxa viària de titularitat municipal a les comarques de Muntanya i l'Aran.
4: Un territori que compta amb una xarxa de camins i accessos als nuclis de població molt extensa a causa de l'orografia i la dispersió demogràfica. A més, aquesta xarxa sovint depèn d'ajuntaments que compten amb pocs recursos. Per resoldre aquesta situació, el govern català compta amb un instrument transversal, l'estratègia del Pirineu, que és vigent fins al 2030 i abasta 144 municipis.
1: Els veïns del districte de les Corts, i concretament els que viuen a l'entorn del Camp Nou, als barris de la Maternitat i de Sant Ramon, disposaran aquesta nova temporada futbolística d'un nou servei de bus perimetral que els ha de facilitar la mobilitat en dies de partit.
4: El nou servei és fruit del treball conjunt entre les entitats veïnals, el districte de les Corts, l'àrea de mobilitat, la Guàrdia Urbana i TMB. El bus especial farà un recorregut circular per l'entorn de l'Spotify Camp Nou per donar continuïtat al servei de transport públic que es veu afectat els dies de partit per les restriccions de circulació a la zona. Pel regidor del districte de les Corts, David Escudé, aquest servei posa el veïnat al centre alhora que es garanteix la seguretat de l'espai públic.
20: Impulsem una nova mesura, molt treballada amb els veïns i les veïnes, per millorar la connectivitat del barri de la Maternitat i Sant Ramon. 2 hores abans del partit i 1 hora i mitja posterior al partit, aquells serveis que de vegades donada la gran afluència de públic en alguns partits, sobretot, veuran que podran moure's en l'entorn d'uns prop de 6 quilòmetres amb aquest servei de 3 busos llançadora que connectaran tot el barri.
4: Aquest servei de bus arrencarà 2 hores abans de l'inici de cada partit i fins 1 hora i mitja després que hagi acabat.
1: I transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent. És una crònica de Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
21: Els principals afectats són els transportistes de mercaderies que pateixen assalts, robatoris de càrregues o sostracció de combustible. Des de Cetrans denuncien que ja fa anys que reclamen reclamant àrees segures per aparcaments de vehicles on els professionals puguin descansar tranquils. I recorda que a comarques gironines s'havien previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan resolent. Ho explica el seu president, Eduard Tallac.
0: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Massanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
21: Els Mossos d'Esquadra asseguren que fa temps que estan molt a sobre d'aquestes pràctiques, que pateixen també molts conductors de turismes, i recomanen que, sobretot ara en època de vacances i de molt més moviment a les carreteres o les àrees de servei, cal ser prudents. Guardar-ho tot al maleter abans d'arribar al lloc, deixar objectes de valor fora de la vista i el cotxe en lloc il·luminats, i desconfiar de persones que puguin fer servir mètodes de robatori com el del punxarrodes o el de la falsa collita.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Temps per la cultura. La Diputació de Barcelona renovarà la seva xarxa de bibliobusos amb el projecte Bibliobús Més, amb una inversió de més de 3 milions d'euros. Permetrà renovar 6 dels seus vehicles per fer-los sostenibles, instal·lar 20 armariets de préstec i de retorn de llibres i millorar també les parades del servei. Tot plegat per reforçar la lectura pública als municipis menys poblats de la demarcació. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
3: Amb un ajut europeu en el marc del programa FEDER, que cobreix el 40% del cost total, 3,43 milions d'euros, la renovació de la xarxa de bibliobusos beneficiarà a 28 municipis de la demarcació de Barcelona. Dels 13 bibliobusos actuals, se'n renovaran 6 per fer-los més sostenibles, eficients i que aportin més confort. L'altra novetat és la instal·lació de 20 armariets que permetran recollir i retornar documents fora de l'horari de pas del bibliobús i així el servei no dependrà d'una franja horària concreta. Finalment, es milloraran les parades de servei de 5 municipis amb mobiliari urbà per convertir aquestes en espais de lectura. Aquestes novetats s'implementaran progressivament, tal com explica a la xarxa el president delegat de l'àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González.
22: El canvi d'un dels autobusos serà aquest mateix any. Durant el 2027 hi haurà el desplegament dels armariets i del mobiliari urbà. Entre ara i el 2029 aniran arribant els autobusos nous.
3: La Diputació assegura que aprofitarà aquests terminis per estudiar la idoneïtat dels nous vehicles a cadascuna de les línies existents i oferir així el millor servei.
23: De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo.
1: Los Roquetes, que es prepara per un cap de setmana de música d'arrel amb la 33a edició del Tradicionarius, un festival que reunirà artistes de diferents territoris de parla catalana i manté l'aposta per la cultura popular i l'accés gratuït a tots els concerts. És una crònica de Canal T, Blanca Querol.
24: Roquetes ja ho té tot a punt per a la 33a edició del Tradicionarius, que se celebrarà este divendres i dissabte a l'Hort de Cruells. El festival tornarà a omplir este espai de música d'arrel i tradicional en propostes arribades de diferents punts dels territoris de parla catalana. Elena Maureso és coorganitzadora del Festival Tradicionarius.
25: El divendres, Silvestres, són 3 noies que venen de Ponent i fan cant de polifonia tradicional. Després, el dissabte, obrirà el certamen Joseret i la seva rondalla. Trobarem el grup Pitxorines, que venen de Mallorca, de les Balears. Trobarem a Quico el Celi, el Noi, el Mut de Ferreries, fusionat amb la cobla Reus Jove, dirigida per Marcel Casellas.
24: El Tradicionarius manté així la seva aposta per reivindicar la música popular com a part del patrimoni cultural i acostar-la també a les noves generacions.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Córdoba. Bon dia, Joan.
5: Bon dia, Lluís. El conjunt gironí enceta la segona jornada a la segona divisió. Avui a les 9 de la nit els futbolistes de Quique Álvarez visiten l'equip andalús, un dels candidats a l'ascens. La prèvia amb el company de Girona FM, amb el Pau Vilafanyi.
26: Superat per la mínima, el primer surt amb l'empat contra el Leganés. El Girona afronta avui a les 9 del vespre la seva primera sortida a domicili, el Nuevo Arcángel de Córdoba. Ho fa immers en la bogeria del mercat de fitxatges. Ivan Martín ja és baixa rumb al Racing de Santander, mentre Arnau Martínez, Àlex Moreno i Minsu Kim continuen expectants per una possible sortida, tot i així estaran disponibles. Unai Hernández i Mumin encara no estan a punt i els casos de Sigankov i Unagi segueixen oberts i no viatgen amb l'equip. Amb aquest panorama, Quique Álvarez explica com afronta la situació.
27: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert
6: quan comença la lliga, pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no? Que no vol dir que la setmana que ve sigui diferent, no?
1: Els blanquivermells no han guanyat mai a l'Arcàngel, 9 derrotes i 3 empats en el seu historial, amb l'últim precedent l'any 2017. Avui, 9 anys després, el Girona torna a un camp que mai li ha somrigut i ho fa amb l'equip encara mig fer.
5: I el Centre d'Esport Sabadell juga diumenge al camp del Castelló a partir de les 7 de la tarda. Per cert, el club Arlequinat ha anunciat avui que ja compta amb 9.000 socis, 3.000 més que el curs passat. I avui es juga la 5a edició del trofeu Joan Gamper femení. Aquesta tarda a l'estadi Johan Cruyff, el Barça rep el Brighton a les 7 de la tarda. Presentació oficial de les futbolistes catalanes i a partir de les 8 al partit. I a primera divisió, l'Espanyol rep demà el Real Madrid a 9:45 de la nit. Després de començar amb victòria, els blanquiblaus s'enfronten a l'equip de José Mourinho, que jugarà el seu primer partit de Lliga. En la prèvia del partit, Mourinho ha parlat del fitxatge de Rodri pel Barça i per què no van al Real Madrid, que el volia primer.
7: Porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda. Es un gran jugador. Es un jugador con grande experiencia, con un grande status. Pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar. Pero cuando tú tienes Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bernardo, Arda, no es que tengamos un problema.
5: I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parlarà en la prèvia aquesta tarda a partir de les 5. Diumenge, 9:45, el Barça també s'estrena, en aquest cas, al camp de l'Elx. I en plana poliesportiva, avui és un dia d'handbol i en directe a la xarxa Més es podrà seguir una semifinal de la Supercopa Femenina a les 7 de la tarda, Sant Vicenç-Lleida. I a la Supercopa Masculina, avui segona semifinal, a les 9, el duel entre el Sant Vicenç i el Barça, també en directe a la xarxa Més. Recordem, el primer finalista és el Granollers, que va guanyar contra el Sant Joan d'Espí per 30-25.
1: Gràcies, Joan Barberà, per tota l'actualitat esportiva. 3 minuts mal comptats i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem dilluns. Bon cap de setmana i compte amb les pluges.

0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, el racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Rock your body. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

no sé quan miraràs aquest

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tria la vida. Tria una feina. Tria una carrera. Tria una família. Tria un televisor gran que t'hi cagues. Tria rentadores, cotxes, plataformes de contingut i roba de cuina. Tria la salut, colesterol baix i assegurances dentals. Tria pagar hipoteques a interès fixe. Tria un pis pilot. Tria els teus amics. Tria roba esportiva i maletes de joc. Tria pagar terminis un vestit de marca en una àmplia gamma de fotos teixits. Tria el bricolatge i preguntar-te qui cony ets els diumenges al matí. Tria seure't al sofà a veure teleconcursos que emboten la ment i aixafen l'esperit mentre omples la teva boca de puto menjar escombraries. Tria podrir-te de vell cagant-te i pixant-te a sobre en un asil miserable, sent una càrrega per als nens egoistes i fets pols que s'han engendrat per ser tiktokers. Tria el teu futur. Tria la vida. Però, per què voldria jo fer una cosa així? Jo vaig triar no triar la vida. I les raons? No hi ha raons. Qui necessita raons quan tens la riota?
1: Bona nit, amics i amigues. Ens tornem a veure un dimecres més i ens tornem a veure amb convidat de luxe. Amb ell tindrem un objectiu i serà intentar oblidar durant una hora coses que ens perturben l'esperit. Montoya cridant per una platja paradisíaca a crits de m'han partit l'alma. Trump sacsejant la coctelera de la guerra Hamas i Luis Rubiales dient que el Piquito era consentit mentre Mapi León li feia un Valderrama a la central de l'Espanyol fent trontollar moltes consciències sense saber si està bé, està malament o realment no ens importa una merda. Tornem a la riota, un programa d'humor on diem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Marc Llibre. Més a la meva dreta, Àlex Goodenain. El tècnic a la realització, Pol Sadó. I el teclat, el gran Ferran Badia. Avui ens visita un home que fa màgia des dels anys 90, una de les figures més il·lustrades d'aquest nostre país. En una vida, en una altra vida, hagués estat un dels 5 Jackson 5. Ment, mestre de mestres. Ara sí, rebem el nostre convidat com Déu mana, cervesa jarana i turra catalana. Avui, McLari.
2: Els més cinèfils segur que heu vist més d'una vegada El Senyor dels Anells i per tant estareu perfectament familiaritzats amb el personatge Gandalf. Gandalf o Gandunfles, que diria el meu pare, és un mag de l'univers creat per l'escriptor Tolkien, que la primera pel·lícula de la saga sembla un homeless de Benidorm i després, per una sèrie de successos, no sé si màgics o d'estricta higiene personal, reapareix com si hagués estat una setmana tancat en un túnel de rentat de cotxes o vivint en una bugaderia. Doncs aquest mag hauria de ser la imatge corporativa d'una empresa de detergents que sap apostar pel màrqueting creatiu. En una escena del Senyor dels Anells li diu a Frodo Bolsón, una mena de Pere Aragonès de la Terra Mitjana, la següent frase.
3: Un mago nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone.
2: D'aquesta frase, que és el màxim exponent de les excuses patilleres per justificar la impuntualitat, en podem deduir dues coses. La primera és que els mags no van amb rodalia Renfe i la segona és que els mags van als llocs quan els hi surt dels collons. I és una sort que avui l'hagi sortit dels collons venir al nostre programa un mag de renom, perquè nosaltres i en conseqüència aquest programa necessitarem de màgia i d'il·lusionisme per afrontar el que queda de temporada sense acabar borratxos preguntant-nos entre nosaltres coses com què fem aquí, val la pena tot això, com funcionen les xarxes socials, tienes pizza... Avui ens visiten Josep Maria Lari Vilaplana, més conegut pel seu nom artístic, el Mag Lari, un nom artístic que em recorda el que li deien a un amic meu els dissabtes a la nit quan feia desaparèixer els cubates de Ginebra amb una habilitat inigualable que li va costar el sobrenom del Mag Larios. En Josep Maria Lari és un barceloní nascut el 10 de desembre de 1973, llicenciat en Filologia Catalana, tot i que mai ha exercit de filòleg, seguint perfectament les pautes que et marca la carrera de Filologia Catalana, que són apuntar-te, estudiar, provar i després fer qualsevol altra cosa. Però suposo que li va servir per veure que aquesta espècie de llengua que parlem en aquesta espècie de país i que s'ha de cuidar més que un fill tonto només es pot salvar per art de màgia. No sé si va ser per això, la veritat, o perquè se la pela la filologia, però el 1994 va iniciar-se el món de la màgia professional, on gràcies als seus espectacles i al seu personatge del Mag Lari, caracteritzat per tenir un humor irònic i elegant, l'han portat a d'una llarga i exitosa carrera professional. Omplir teatres, sortir a la televisió, publicar llibres i fins i tot inaugurar una escola de màgia a Poblenou l'any 2017. Un any on sembla que els trucs de màgia estaven de moda a Catalunya, sobretot a la política catalana, que ens deleitava amb autèntics espectacles d'il·lusionisme i amb els millors trucs de màgia mai vistos, com per exemple fer desaparèixer la il·lusió de milers de persones en 7 segons, convertir una votació en una botifarrada popular on a més et peguen, o teletransportar-te des del Parlament fins a Brussel·les dins el maleter d'un cotxe com si fossis un alijo de cocaïna. En fi, posa't còmode, Josep Maria, això és casa teva, el micròfon és teu i només et demanaré dues coses, que siguis tu mateix i diguis el que et surti de la punta de la vareta màgica, perquè aquí de màgia no en sabem, però d'il·lusions i al·lucinacions en vivim cada cap de setmana. Benvingudíssim a la Riota i moltíssimes gràcies per venir.
1: Bravo! Bé, Josep Maria, un plaer enorme tenir-te aquí. Com estàs?
4: Molt bé, molt content. Una mica espantat, però bé.
2: No. Sí?
1: Espantat
4: per... Ah, no. Pel que m'heu dit vosaltres mateixos.
1: Sí, ens tirem aquesta pressió, eh?
2: Filologia, podem tocar-ho?
4: Sí, toca.
2: Per algun motiu?
4: No ho vaig deixar, simplement no m'hi vaig dedicar.
2: Val.
4: I vaig acabar la carrera, i jo ja feia màgia i feia bolos i tal, i ma germana, que treballava a l'escola Pia de Balmes, encara hi treballa, em va dir, diu, s'ha jubilat una professora de català? I tens feina ja. I jo li vaig dir, no li diguis res als papes d'això.
2: Ja, perquè els papes són molt d'agafar-ho,
4: sí,
2: ja.
4: Sí, sí, sí.
1: Et porten un estirat a l'orella.
2: Dius que ja feies bols d'alt. Quin va ser el teu primer truc de màgia? Entenc que no era un escenari, entenc que
4: vaig començar amb un llibre, suposo que hauria de ser algun joc de mans d'aquell llibre. Però arran d'aquell llibre que m'han regalat 14 anys, el mateix estiu, ja vaig fer un bolo a la llar d'avis de jubilats.
2: No. Fàcil enganyar-los, aquesta
4: gent. Sí,
2: home. No era gaire arriscat.
1: Que la gent amb quimioteràpia.
4: I no sé quins deuria fer, però deuria fer jocs de cartes i coses d'aquestes.
2: Però dic que com de petit no vas fer alguna cosa que vas dir, uai, això
4: de petit és que no tenia ni idea de fer màgia i llavors m'inventava els jocs de mans. I com que ets petit, tothom feia, oh, que bé.
2: Ah, clar, i aquí vas flipar, sí. No?
4: Jo recordo tallar un Madelman per la meitat, amb una caixa, el ficava dins de la caixa de sabates i li sortien els peus per dalt i el cap, com si fos una caixa de màgia. Llavors jo ho tallava,
1: vale.
4: I el que feia era tallar el Madelman per
1: la meitat. Una guillotina, sí.
4: Llavors, quan el traia de la caixa, agafava les cames i el tronc pel mig, ho tapava amb la mà i deia, mira, i torna a sortir sencer. El nivell de merda era aquest.
2: Bueno, no, però suposo que la teva família deia, uau, que guapo.
4: Sí,
2: no?
4: Sí, clar.
1: A mi em passa una cosa des que ha arribat a fora de l'estudi, és que em costa molt dir-li Josep Maria, perquè a mi els mags m'han impressionat sempre, i a un mag no se li pot dir Josep Maria.
4: És que no m'ho diu ningú.
1: Clar, bueno, és que ja som amics, suposo, tenim aquesta connexió, però clar, mag Lari, Josep Maria, com et sents a gust?
4: A mi els meus amics em diuen Lari.
2: Vale.
4: Tothom diu Lari.
1: Lari xulo. Lari xulo.
2: Lari molo.
1: Mag? Algú diu mag?
4: No, mag... Bueno, quan anem per Espanya a actuar, que hi vaig a llocs que no em coneixen, em diu, em sona, hola, mag, i em donen la mag.
2: Sona... Ei, queda molt de, com de, molt senyorial, no?
4: Sí. Hola,
2: mag.
1: Són entranyables els espanyols, eh?
2: Sí, és algú, ho entenen tot.
1: És algú tremendo. És algú tremendo. Com esteu, nois, vosaltres?
2: Bé, molt bé. Bé, la veritat que sí.
1: Sí?
2: Vam estar... Bueno, sí, així.
1: Oh,
2: sí,
1: molt bé,
2: així
1: molt bé.
2: Vam
4: estar fent màgia aquest cap de setmana.
2: Sí, sí. Vam fer una mica de màgia, també vam fer desaparèixer coses. I ens vam retrobar el diumenge. Vam anar al freestyle.
4: És veritat, vam anar al freestyle Catalunya.
1: Molt bé.
4: Molt recomanable.
1: Molt rap, eh?
4: Sí,
1: català,
4: improvisació...
2: Sí, molt rap, sí. Vale. Això, sí.
1: Serà el rap a tu?
4: No. Jo, sí, bueno, sí, a la planxa i així.
1: Sí, vale. Està bé.
4: Perdó.
1: Escolta, això és un... Seguim. Això és un programa que es diu La Riota, i segons el diccionari, doncs, Riota significa doncs, riure, rialles... i situacions on ha generat doncs, ser una mica la riota en un context X.
4: Sí.
1: Quin és el teu moment que recordis com per dir, hòstia, vaig ser la riota d'un escenari o d'un context? Uh-huh.
4: Home, ho he sigut diverses vegades, cada cop que fallo un número, que passa més habitualment del que la gent es pensa... Doncs,
2: sentirà la gent quan falles?
4: No, perquè com que fem riure es pensen que és una broma. Hi ha vegades que hem cagat números molt forts...
2: Està molt ben vist, això, sí. Perquè si vas de mag molt seriós, doncs sí, clar. Hòstia,
4: no,
2: i que a vegades és com, han passat tantes coses que ja no saps quin és l'objectiu del truc, no?
4: Sempre dius, no, aquest número l'haguéssim hagut d'assajar més, i la gent riuen.
2: Clar.
4: I es pensen que és un gag, però no, és un número que ha fallat.
1: Ja. Però algun dia has sigut la riota com que t'han pillat?
4: Sí, però tinc una anècdota que em fa més desgràcia d'explicar, perquè
1: sisplau.
4: La màgia és com que ja...
1: Sí.
2: No,
1: sí.
2: Fora de la màgia.
4: Em va venir a veure el Lorenzo, el de les motos.
2: Sí, el Jorge Lorenzo.
4: I estàvem al Tívoli i em va venir a veure i em van dir al final de la funció, mira que hi ha el Lorenzo que et vindrà a saludar. I jo, molt bé. I de seguida pregunto, qui és el Lorenzo?
1: Clar, és que vengut com a Lorenzo a seques també és com que costa imaginar-te,
4: Sí. Però és que jo tema esports no el toco. cap ni un, llavors no sé mai de res. I jo, em diuen el de les motos, no sé què, val. I entra a saludar-me, però va venir amb un grup de gent i a lo millor eren 10.
2: I no portava el casco.
4: Correcte.
5: No vendrà en moto com una Aprilia. Correcte. Que anava en roda.
4: Llavors jo vaig patir una mica, no? Dic, ara què faràs? I llavors van començar a dir coses, vaig descartar les dones, dic, val, elles ja no són el Lorenzo.
5: Tot i que podria passar, eh?
4: I vaig tenir molt clar qui era, no? Fins que li vaig fer una pregunta fatídica, no? De no sé què, de les motos, no? I va quedar molt evident que... Perquè no era ell. I va quedar molt...
5: No, clar.
4: Vaig ficar la pota fins a... Llavors, era just el que tenia al costat.
5: Què li vas dir, rotllo? Què, este fin de setmana? Sí.
4: No sé què li vaig preguntar, però m'han dit que era el campió del món. I dic, què, és muy duro esto de ser el campió del món, no sé què. I li vaig preguntar qui no era.
5: Clar.
2: El cambrer, no?
5: Sí. Era campió del món amb servir tallats a Poblenou, una cosa així. Clar. Llavors el tio et va mirar i va dir... Bueno,
4: sí. I no va ser gens graciós en aquell moment.
5: Clar. Escolta, sense més preàmbul, ens anem a la primera secció del programa amb l'Àlex, ens anem al Que això ho fa això.
6: Doncs bé, Lari, benvingut al Que això ho fa això. És una secció molt senzilleta, vale? Jo et proposaré dues opcions, o et ficaré en dues tessitures.
4: D'acord.
6: I tu n'hauràs de contestar una de les dues.
4: D'acord.
6: I justificar la resposta.
4: Molt bé.
6: Vale? Fem la primera per entrar en dinàmica i ja anem a escalfar. Molt bé. Estàs preparat?
4: No, però ja ho farem.
6: Ves l'obrint.
4: Sí, obre-la. És la primera vegada que faig una entrevista així amb una cervesa.
6: Un unboxing, eh?
4: Sí.
5: És el que té estar autoproduït i que la cervesa que has obert no et vulgui patrocinar.
7: Bueno, i que tenim un problema.
6: La primera també, bueno, sí. Perquè pilli la dinàmica, nois, i una mica que estem ja entrant en aquesta fase. Sant Jordi o Sant Valentí?
4: Home, evidentment Sant Jordi.
6: Sí, bé, fàcil. Clàudiament fàcil, aquesta... correcte.
5: Aquesta era fàcil. Escrit llibres, suposo que també has estat signant-los.
4: Sí, clar, per Sant
6: Jordi. Ja, però escriure llibres, veig, coneixo molta gent que escriu llibres. I...
5: Bueno, no tanta, eh?
2: Sant Valentí és per quillos.
6: Sí. Som, ah, vull dir, Espanya...
4: Som de la ceba, ens agrada Sant Jordi.
5: Exacte.
4: Com la castanyada, no?
5: Exacte. Sí.
2: Un dia que la gent utilitza com per fer l'amor, nosaltres el dediquem a llegir.
5: Clar. Exacte. Tots estan follant amb un coixí vermell, i tot de pètals.
2: Tots estan follant al lavabo de la Tagliatella.
5: Estem llegint el Quim Bonzó.
6: Un smashburger amb la teva... amb la Jenny.
2: Som així.
6: Mago Pop o Antonio Díaz? Fa gra... Si són la mateixa persona...
5: Deixa'l riure, que...
6: No, és que quan l'ha escrit m'ha fet gràcia, perquè... Dic, pensaran que sóc idiota. Sé que és la mateixa persona,
4: sí.
6: Però s'entén, no, la pregunta?
5: Sí, ets idiota i la pregunta està...
2: El personatge o la persona, no?
6: Sí.
4: Home, jo em quedo amb l'Antonio mil vegades, perquè jo el conec des que era nen i som amics de tota la vida. Llavors, doncs, també val a dir que el personatge, que així és com jo sóc molt diferent de normal a l'escenari, l'Antonio és bastant semblant, l'Antonio que coneixes.
6: No, però el personatge és molt gros, també, vull dir que hi ha un punt d'admiració,
4: no,
6: també, no?
4: Clar, o sigui, el personatge del Mago Pop és molt gran, però ell el personatge que interpreta l'escenari, doncs és un tio bastant normal.
2: Sí, que no està caracteritzat.
5: Vull dir, no sobreactuat.
6: Sí, però parlem de que Antonio Díaz és un tio fora de la màgia, i després quan és el Mago Pop, hòstia, és algú molt
2: màgia, però, sí, però que igual té el mateix caràcter, vull dir que no...
5: De fet, l'Ari explica a les entrevistes a vegades de que ell és una persona més aviat introvertida i que quan fa màgia salta i té una imatge més exuberant, més soberbia o més... No t'has plantejat mai quedar-te ja amb el personatge que ets actuant?
4: No, és que no en sé.
5: No en sé.
4: I també seria bastant insuportable.
5: Ja.
4: Perquè està
6: fent... Sí, una mica d'acord,
4: Està fent la brometa sempre i sempre quedant amb la gent i tal, no estaria...
6: És una manera també, no?, de quan puges a l'escenari treure't una mica...
5: Sí, suposo, tenir aquell oasis o aquell refugi de dir, ho faré d'aquesta manera.
6: Juan Tamariz o David Copperfield?
4: Ostres, aquesta és més difícil. Ostres... Que fort, Estaríem
6: sí,
4: allà...
6: David, no, tranquil.
5: David Copperfield va ser com el nostre David Beckham de la màgia, no?
6: Sí,
2: perquè es diu en David, no?
5: No, i perquè, hòstia,
6: a
5: no mi, sé, quan,
6: jo vaig
5: teníem,
6: estar a punt d'anar a veure
5: quan teníem 10 anys era el David Copperfield era com algú molt heavy, no?
4: Mm. Home, és que saps què passa?
6: Els
4: que
6: coneixes, primer de tot?
4: Sí.
6: Els dos?
4: Sí.
6: Hòstia.
4: El meu personatge és un mix dels dos. saps? O sigui, jo són els meus dos referents i jo volia ser guapo i espectacular com el Copperfield, però...
6: Guapo, gat de marit, però si ho tens...
4: Però volia fer riure i fer coses que sorprenguessin com el Tamarit. Llavors, és una fusió. Home, si m'hagués de quedar amb un, em quedo amb el Tamarit, evidentment.
6: Hòstia. Sí? Hòstia.
4: Sí, per proximitat i perquè me l'estimo i perquè és un home que crec que a nivell màgic ha portat més, no, que el Copperfield. És que la gent no ho saben, però el Tamarit és el millor mag del món, amb diferència.
6: Però on va fer desaparèixer la Torre Eiffel o així, no?
5: No, l'estàtua de la Llibertat.
6: L'estàtua de la Llibertat, sí. Clar, seria raro.
5: Escolta una pregunta, però el Copperfield encara està en actiu?
4: Sí.
5: Però ja m'ho estàs dient perquè està tenint un envellir complicat.
4: Sí. I fa moltes funcions a Las Vegas, igual te'n fot 8 a la setmana, i quan el vas a veure...
6: Hòstia, estic en forma, eh?
4: L'he vist com cansat, com sense ganes, saps?
5: Però ara me l'estic imaginant ja com a un teatre de Las Vegas, a les afores, borratxo,
6: una mica Eugenio, no? Puro i copa.
5: Clar, rotllo, que ja està donat de voltes, no, o sigui, encara té el seu superpúblic.
4: Sí.
2: Però ja no fa desaparèixer...
4: Home, fa un espectacle molt digne, i fa aparèixer un cotxe...
2: Sí, però l'Estàtua de la Llibertat, no?
4: No, però jo no ho va fer en directe, jo ho va fer un especial a la tele. La gent surt contenta, però, clar, també li han passat els anys, ara hi ha el Chris Angel, que li dona unes quantes voltes ja, perquè és molt més tecnològic l'espectacle. Ell s'ha quedat una mica com antic.
2: Antic.
6: Bueno, que és normal, també.
4: Sí, clar.
6: Però una cosa...
2: El pas del temps, sí.
6: No, volia insistir, però és que va ser un dels meus ídols. A mi m'hagués passat com a un Lorenzo, si em presenten a David Copperfield, no sé qui és.
4: Yeah.
6: Però tenia com la imatge. Com el coneixes? És que això flipo.
4: Bueno, jo coincidit amb ell diverses vegades, conegut a Las Vegas... quan va venir a Barcelona també vaig estar amb ell i llavors quan hem estat amb l'Antonio a Broadway també hem tingut relació amb ell. Vull dir que, bueno, no som íntims ni amics tan sols, però sí que quan ens veiem, doncs...
2: No va fer desaparèixer Notre Dame, no? El Copperfield
6: no és el responsable. No, es va cremar, però no. Vale, a qui t'ha fet més il·lusió fer-li un truc?
4: Ostres... Com a persona famosa, vols dir?
5: Sí.
6: Bueno, sí, a veure si li has fet un...
4: Home, a mi potser vaig trobar molt curiós fer... No fer-li un truc, sinó que ella m'ajudés a fer un truc a mi, a la Belén Esteban.
5: Hombre, per fi.
6: Amiga, ja estàs.
4: La vaig fer aparèixer a Sálvame i...
6: Ah, la vas fer aparèixer?
4: Sí.
5: I com la vas fer aparèixer? Perquè, clar,
4: patint com un cabron. Vaig patir molt. Vaig
2: amb un roncol a la mà. Ja estoy aquí.
6: M'havies pillat con el rulo.
5: Però escolta, però és a dir, vas patir molt per la magnitud del truc o per ella? No?
4: Per ella, perquè li suava tot i a mi em van fer venir expressament a Sálvame per fer-la aparèixer perquè ella havia estat una temporada fora del programa, com no sé si un any o així, i de cop era que tornava.
2: Clar, i
4: la volien fer aparèixer d'una manera màgica, i clar, jo vaig anar amb un catxarro per fer-la aparèixer, i em van dir, assajaràs amb ella, i dic, home, és que és molt important assajar amb ella, perquè això ho faig amb un ajudant, que sap de què va, si de cop ho faig amb una persona que no ho ha fet mai, patim el risc de que falli. I a l'hora de dinar no es va presentar l'assaig.
2: I a més amb una persona que té pinta, tots els respectes, que no sabies les
5: directrius. No té agenda.
2: No sabies les directrius.
4: Ho acabes de dir tu.
6: I quan li expliques les coses, li has d'explicar diversos cops.
2: Amb uns mitjons a la mà.
4: Ho acabes de dir tu. Clar. Llavors jo, bueno, quan va venir al final a assajar, quan el públic ja havia entrat al plató, o sigui, vam assajar el número de banda públic, que és el pitjor que pots fer, perquè clar, llavors no saps res per ell.
5: Clar.
4: Llavors jo explicant-li molt ràpid i no sentava. Però a veure, tu quan diga... Yo cuando salgo, digo, tú vas a oír, el top va a ser abracadabra. Cuando tú digas abracadabra, tú ya sales. Vale. O sea, yo digo abracadabra y tú sales. No.
5: Lo digo yo. Volia fer ella màgia.
4: Vaig patir i vaig pensar, dic, ja està, m'han fotut aquí en un berenjenal, perquè el que volen és que falli. O sigui, vaig arribar a pensar que el que volien era que el número sortís malament, hòstia, perquè seria més divertit.
6: Podria ser.
4: I no, va sortir bé, però encara no entenc per què.
5: Bueno, perquè hauria anat beguda.
2: Màgia.
5: Màgia, exacte.
6: Però jo sí que tinc un record que li vas fer un truc al rei, potser? I et deia com algú, no?
4: No, el rei no.
2: Sí, ¿por qué no te calles?
6: No, mai li has fet un truc al rei?
4: No, no he coincidit mai. Em van trucar de la Zarzuela un cop per anar, hòstia, però no...
6: Hòstia, pensava que sí. No. Espectacle Esplenda o el de Disney? Sé que ets un boig també de Disney. Bueno, ets un boig de moltes coses.
4: No, de Disney no, soc gens boig. No m'agrada Disney.
6: Gens?
4: No.
6: No, però feies un com un per nens, tio, això.
4: No, no, no, no, no.
6: Joder, nen.
4: Tu, no, no.
6: Avui...
4: Esplenda, esplenda.
5: Esplenda.
6: No, no.
2: Però vaja, no, el podem convèncer d'aquell...
6: No, aquest número l'haurem de preparar millor.
2: Aquest número...
4: L'hauríeu de messejar més.
5: És un gag.
6: Hòstia, no?
4: No, no, no, no, no.
6: Hòstia,
4: no, no m'ha llamat mai.
6: Fotut, no, les meves fonts avui m'han fallat.
2: És que la Wikipedia no falla, tio.
6: Ja, no, no, doncs pues és, pues és el primer dia, eh?
2: No, no.
6: No, no, no, no, no, no, no, no passat. Esplenda. Esplenda, sí que és un que feies així molt... sí. Rockero o no? O és fumada també?
4: Era un espectacle homenatge a Michael Jackson.
6: Vale.
4: I és el més gros que he fet mai.
6: Ok, sí, sí, vaig veure. 2011, potser.
4: Sí.
6: Actuar a un casament que acaba malament o un funeral que acaba sent una festa?
4: Doncs prefereixo un funeral que s'acabi una festa.
6: Sí, menys pressió, eh?
4: Sí, sí, sí.
5: Però això no ho has fet, no?
4: Sí. No, no, no.
5: Però, bueno, està molt malament.
4: Però un casament que anés malament sí que ho he fet.
6: Clar, és que...
5: Sí, però que anés però... malament no, no la té funció, sinó el casament.
4: Es va morir el nuvi.
6: Has fet les dues.
4: Se't greu. No fa gràcia, no. Ho vaig passar fatal.
2: No, no, no. Carles, tio.
5: Però com que això m'ho vull dir, tio?
6: Però per la teva màgia?
4: No, no, no. Màgia, no, no.
5: Però el teu truc?
4: No, no, jo vaig actuar en un casament i després el nuvi es va morir.
5: Però va dir, havia dit que sí, ja.
4: Sí, sí, sí, era la festa. Havia fet el dinar, es va pujar una taula, es va tombar la taula de pedra i li va caure a sobre i el va matar.
5: Bueno, escolta... No, jo acabaria aquí, ja, eh?
4: Següent pregunta. Següent pregunta.
5: Uau.
6: No, te l'ha dit que...
5: Uau.
6: Clar, si es
4: és que si voleu anècdotes...
5: No, no, hòstia, jo...
4: Són molts anys.
5: Però...
2: Són molts anys.
5: Però una pregunta, i... No, o sigui, jo no em vull permetre el luxe de pagar, d'acabar aquí, això. És a dir... El van vendre el post... És a dir, va anar full. Uau.
6: Et van demanar que el rebi.
4: No volia riure jo d'això, t'ho juro.
5: No, això ho havies explicat algun cop?
4: No, mai, mai.
5: Uau.
4: Va ser un trauma. No, no, no. O sigui, va ser molt fort.
5: Ningú vol veure un mort davant seu.
2: Ho hem de reconduir com si això...
5: No, no, no, Alex, sí, jo crec que hem de seguir...
2: Sí,
6: és veritat que en aquell moment dius, ja que tinc un mag i revive, no? Pots reviure.
5: Uau. Suposo que vas marxar amb el cotxe ràpid, no?
4: Sí, jo de fet estava carregant la furgoneta i ho vaig veure, és que a més ho vaig veure.
5: Uau.
4: I el que va passar després va ser, bueno...
6: Dramàtic.
5: Ojalà poguéssim anar a publicitat ara, tio. Clar que la pobra no
2: viu.
6: L'última, que és un també un dels clàssics. Bueno, acabem amb dos clàssics. Un, a quants nens de 9 anys creus que els podries fotre una pallissa?
4: Quina pregunta més estranya.
2: Home, la teva anècdota d'abans tampoc
5: ha sigut. Si vols, seguim amb el mort.
6: Li fem a tothom. És una mesura de força.
4: Però han de tenir 9 anys?
6: Sí, més o menys, sí, d'aquella edat.
2: Bueno, més o menys.
5: És que t'imaginis com nou nens rat així i pensis...
2: Tots de cop.
5: Jo quina força, quanta força tinc?
6: No parlis de rates.
4: No, no, llavors no ho estic entenent. Pots repetir-ho?
6: Sí, a quants... Contra quants nens de 9 anys pots? A quants et baixes? Venen tots contra tu? Fins a quan?
4: Ah, no sé, jo no m'he barallat mai amb ningú.
6: Ja,
4: però jo sóc molt cagat, vull dir, a lo
6: millor... Bueno, però ets algun et tumbes.
4: No, però jo crec que...
2: El que més ha dit és 14.
4: No, no, jo crec que ni un.
2: Ni un?
4: Ni un.

0: Dius, hòstia, si fotria una hòstia contra quants,
1: clar,
0: no?
1: És una mica aquesta vida.
0: Vale, i per acabar...
2: Una imatge que no em veig jo pagant ja, de 9 anys.
1: No. És veritat que és...
0: Contesta tothom, eh?
1: No, sí, però que,
0: sí, que és
1: complicada.
0: És estrany, sí, si no has sentit el programa abans, és estrany.
1: Que...
0: I per acabar, sexe oral, practicar-lo o rebre'l?
2: Practicar-lo.
0: Molt bé. Mira,
1: tots
0: sí,
1: els,
0: eh?
1: Tots els d'aquí...
0: És que hi ha un debat a Catalunya sobre això, eh?
1: Bueno, un debat que hem obert nosaltres.
0: Doncs, fins aquí, tio.
2: Va,

0: no vaig arribar tampoc al punt de ser un friqui, però sí, sí, jo m'ho notava molt, que jo anava per una banda que la gent no anava.
1: Clar, això t'anava a dir, l'avantatge de no esmorzar molts cops, perquè depèn de com, si ets molt d'esto.
2: Ja.
1: Clar, vull dir que, o sigui, que ho has de saber gestionar.
2: No, però quan ets petit costa, no?, entendre la, hòstia, o sigui, o que...
3: Que t'agraden altres coses i no vols estar al pati fotent-li a la pilota o bueno, fent altres
1: ara,
3: coses.
1: Ara es porta sí, molt sí. millor, no?, tot això.
3: Bueno, perquè sí, les escoles
1: s'han fet... Les escoles ja estan molt més altes, sí.
3: Mm-hmm. Totalment. Sí, sí. Jo crec, hòstia, després parlarem del social media i de les xarxes, però jo penso que ara... No et diré que ser mag és fàcil ni molt menys, però amb tots els tutorials, amb tot el que corre per internet, mm-hmm. ràpid qualsevol xaval es pot liar a intentar fer mm-hmm. un truc de màgia o iniciar-s'hi.
0: Sí.
3: Hòstia, als anys 90, dir, escolta, em vull dedicar això perquè m'agrada agafar, ho has dit tu, un llibre, mm-hmm. creus que parties amb molta més desavantatge que una persona que amb 14 anys avui digui, vull ser mag?
0: Mm-hmm. Home, clar, és una desavantatge supergran, perquè un llibre requereix una concentració molt forta, i més per fer jocs de mans. Si et costa llegir...
2: Igual, no?
0: Clar,
2: que no és el mateix llegir el truc que tu veure el, com algú l'executa.
0: Clar,
2: no?
0: És que tens un vídeo que et diu agafes la baralla així. Exacte. I el dit aquí. Com és allò? La baraja en la mano izquierda, con el dorso hacia arriba y con la mano derecha encima de la baraja, con el dedo meñique... Clar, o sigui, et tornaves boig. També passava una cosa, que quan el joc et sortia, flipaves.
3: Clar.
0: I crec que això, només pel temps que hi havies dedicat, estaves valia molt més orgullós de tu mateix.
2: Clar, la satisfacció personal sí. poder ser que sí, és sí, més sí, gran. Sí. No?
1: Què t'anava a dir? Els trucs grans, els totxos, es compren?
0: Sí, sí, sí, sí que es compren.
1: És que això ho havia sentit, tio, em semblava sí. amb algú molt heavy, tio. Mm.
0: Bueno, però perquè també hi ha... Moltes vegades tu t'inventes un joc de mans i saps com va, i llavors... jo com a mag veig un altre mag i sé com fa aquell número, però això no vol dir que jo que hi ha caixa la pugui fer el dia següent. Llavors és molt més senzill posar-te d'acord amb ell i que te la vengui i te la doni fabricada.
3: Perquè el patenta. Perquè l'ha patentat,
0: saps? Perquè ell està acostumat a fabricar aquelles caixes i les fabrica en sèrie i sap com van. Llavors, clar, és molt més fàcil això. Hi ha números clàssics per això, com el clàssic de tallar una persona per la meitat. Aquest quasi que és millor que se'l faci cadascú.
2: Sí, hi ha un mercat de trucs de màgia.
3: Sí.
1: Com el mercat de Sant Antonio, intercanvies coses.
3: Arrel del que parlem de com desenvolupar un truc amb més o menys recursos, hi ha una cosa que vinguis del món que vinguis, és a dir, siguis un periodista o siguis esportista, o sigui, has de tenir un talent especial per fer màgia?
0: Crec que sí, o sigui, tot el que són disciplines escèniques, crec que hi ha d'haver un talent, no? Més gran o més petit.
3: Vull dir que si 10 nens demà comencen a fer màgia, sí. Evidentment doncs, hi haurà un que ho farà millor que els altres doncs, sí. perquè o té més habilitat sí. Amb les mans o perquè té més imaginació, no sé realment què és el més important a l'hora de dir, tu tenies un talent, a diferència d'altres nens.
0: Però és que poden ser molts talents diferents, perquè tu no cal que siguis molt habilidós, però igual no ets molt habilidós, però ets molt simpàtic o ets molt àgil.
2: Sí, o creatiu.
0: O creatiu.
1: O molt constant, sí. I els altres ho han deixant i llavors... tu has estat tota la vida allà.
0: Correcte.
1: Pedra.
3: Ara, evidentment, tots els anys passen. Magladi és un dels mags de més renom de tot el país. I, a més, has anat fent virar la teva figura ja no només com a mag, sinó amb el projecte que tens d'on vens a Lleida amb la Casa dels Àngels, que ara ja sí que és la típica pregunta més d'entrevista convencional que parlàvem abans. I has convertit la Casa dels Àngels... A mi em fa la idea del teu concepte de tenir un restaurant, de tenir Wonderland, de tenir inclús un petit teatre. És com, m'imagino, per Memphis amb un descapotable i parar en un lloc de carretera on em trobis com tot això de cop. Sí. Però trobar-t'ho a Lleida és heavy. Però crec que una mica reuneix, no?, aquest punt americà d'agrupar com mil coses en una.
0: Sí. De fet, és molt difícil d'explicar què és la Casa dels Àngels. I quan la gent venen sense expectatives o venen a veure què es trobaran. I quan surten molt feliços i contents i m'ho fan saber, no? I és per això, perquè no saben on van, però ho reuneix tot la casa. No és una casa del segle XVI, que té 1.500 metres quadrats, i jo quan la vaig veure dic, com aquí té moltes possibilitats. És per això que hem anat a Lleida, no?
3: Exacte.
0: Això, jo crec
3: tu hi vius, a més?
0: Sí, a més hi visc. I és això, una casa-museu, experiència, que passen coses. És una barreja entre Tunnel del Terror, casa-museu, escape room... Llavors, això és per una banda, la història de la casa. Després hi ha el Museu de Coses de Michael Jackson, tenim el restaurant, tenim el teatret... És a dir, que la gent quan venen, doncs passen tot un dia, o un matí llarg, o una... i s'ho passen bé.
2: Que vol fer trama amb la franja de casa, no?
3: Sí, exacte. Exacte. I que quan et donis comptes diguis a Bèlgica. Funciona? És a dir, esteu tenint gent, estem...
0: Sí. Ara aquest ja és el tercer any que funciona i estem molt contents, bé, bé,

0: Molta gent. A veure, també és un negoci, no és com un teatre cada cop et venen 800 persones de cop. Aquí entren 6 persones cada hora.
1: Clar.
0: Però funciona, funciona.
2: Bueno, estem convidats un dia, no, a anar-hi?
0: Sí, sí, sí, clar.
1: Bueno,
2: No,
0: és que si veniu... Hauria estat bé que vinguéssiu abans, perquè així ja parlaríeu, ja sabem el que és. Ja.
1: Clar, exacte. De totes maneres, és veritat que suposo que el fet de que tu també hi visquis, de que sigui com part de casa teva, doncs, tens un risc més petit. És a dir, home, tant de bo funcioni molts anys, però al final és casa teva també. Vull dir que...
0: Sí, però clar, hi ha 10 persones treballant. Vull dir que és un negoci és com un altre, no? Llavors, si ha d'estar sobre, jo... Però era una aposta difícil, perquè tothom que aquí li explicava
1: no
0: deien...
1: No existeix.
0: No. I em deia, home, vols dir això, que funcionarà? I sí.
1: Bueno, doncs convidem a tota la nostra audiència a visitar la Casa dels Àngels.
0: Convidem, és una manera de parlar, no?
1: Convidem a que vagi pagant. Convidem a que vagi pagant.
3: Convidem a pagar per anar...
1: A visita prèvia, menys nosaltres, que ens convidem. I dintre hi ha Wonderland, que és Michael Jackson, evidentment. No sé si la nostra audiència sap que l'Ari és un boig al Michael Jackson, que l'has arribat a conèixer, que vas anar al seu funeral.
0: Sí, sí, sí.
2: És que estava pensant, he palmat dues preguntes, però no sé per què he fet el casament i el mort. I ha sigut meravellosa.
0: Ja no ho superarem, allò.
2: No, jo amb molts dies, A mi m'ha canviat la setmana.
1: Què et quedes amb el funeral o amb el dia que et va baixar la finestra i et va saludar i després donar un pòster signat?
0: Em quedo amb el dia que el vaig conèixer. Sí, sí, sí.
1: Et va baixar? Va haver-hi com una interacció com d'estona o va ser una cosa efímera però que per tu va durar...
0: Va durar molt poc i no recordo quasi res.
1: Ja, perquè quan estàs molt emocionat se t'obliden les coses. Sí, és una putada.
2: T'anava a dir una cosa. Pot ser que Michael sigui també una mica tu? Rotllo després molt més tímid del que era l'escenari, que després era un puto monstre.
0: Sí, sí, ell era super tímid. Ell era una cosa patològica de lo tímid que era. Sí, sí. I tenia molta vergonya.
1: El Larry, una de les coses que fa per ser fan de Michael Jackson és anar a subhastes i a la Casa dels Àngels, no? Hi ha una part que és com museu de Michael Jackson amb coses que has anat adquirint al llarg dels anys i hi ha coses que realment criden l'atenció. Què és el més destacat que tens? Hi ha un xiclet mastegat per ell. Una pregunta ràpida. L'has mastegat tu, aquest xiclet?
0: No. Només està cristal·litzat. És com un cristall perquè el va mastegar l'any 80 i pico. Llavors...
1: És que vaig pensar, jo crec que l'ha mastegat i l'ha tornat a ficar a dins.
0: No.
1: Vale, no ho has fet, això.
0: No.
1: Què més tens així de top destacat de Michael Jackson?
0: Com a friki, el que has dit tu, també hi ha cabells, però la peça...
3: Cabells
0: d'ell, sí.
2: Però abans de tenir-los llisos o...?
0: Són llisos, aquests. Són llisos. Són de l'època dels 90.
3: Quan és blanc, no?
2: Sí.
0: I la peça més icònica és el guant.
2: Té molts guants, deu tenir, no?
0: Home, jo crec que sí.
3: Què pot valer una cosa d'aquestes?
2: El guant.
3: No m'ho vols dir, no? Perquè és una autèntica bestiesa, oi?
0: Sí.
3: M'ho imagina que no m'ho diria.
1: Però us dic una cosa, la gent que compra patrimoni, al final, home, potser no tindrà el valor al dia pel qual tu vas pagar.
2: El de Michael sí.
1: No, potser sí, o potser més, però que està clar que ja tens una petita herència que el dia que te la desprenguis podràs fer uns viatgets xulos, segur.
0: Sí, sí, clar, evidentment.
2: De fet, en el moment en què està mort, ja allò puja...
1: De fet, el dia...
3: Perdona, el col·leccionista ho compra com una inversió, ho compra per un valor sentimental d'algú que tu idolatres d'una manera bèstia?
1: Jo crec que ha d'haver-hi les dues, no?
0: Home, entenc que qui compra coses d'aquestes és perquè li agrada la figura. Jo quan vaig a les subhastes, els primers dies sempre hi ha molta gent, i llavors a mesura que van passant les hores, van marxant.
3: Es queda la branca forta, no?
0: I la branca forta són, doncs, un que et ve de Planet Hollywood, l'altre que et ve de Hard Rock Café,
1: l'altre
0: de Dubai, o que tenen cadenes de memorabilia que volen tornar a vendre, no?
2: De fet, jo veig la caixa d'apuestes, ara programar-ho. No, s'aprèn molt.
0: Sí.
2: I... O el precio de la història, no sé com es diu.
3: Com tractar els clients.
2: Sí, sí. I tenen un expert, un dels experts és un mag. Amb els pèls així, no sé si el coneixes.
0: No, és aquell programa de subhastes de Las Vegas. Sí, no. Aquest no l'he vist, el Mac.
2: No?
0: Però m'encanta a mi aquest programa.
2: Quan veig... No és el Mac mai, tio? Que sempre...
3: No,
2: tenen esposes, no sé què antigues, no. Coses de Houdini, de no sé què, tal.
1: Havies vist Michael Jackson en directe?
0: Moltes vegades, sí, perquè quan venia aquí, als anys 90, jo anava a totes les ciutats que podia.
1: Fitxaves sempre.
3: Sí, de fet, vas al Camp Nou, potser.
0: El primer va ser el Camp Nou.
2: Vosaltres, que ara no escoltàveu Michael Jackson, jo a casa moltíssim.
3: Jo he de dir que a mi el Michael Jackson no m'agrada.
2: De fet, teníem un DVD.
1: Jo a casa no, però l'he escoltat cançons.
2: Un VHS d'aquests... on no sé, serien els èxits o el que sigui i tal, perquè estava, jo sé...
1: Billie Jean, no?
2: Billie Jean, Bad, Thriller, tal, que bueno, només el videoclip de Thriller són 13 minuts. Jo me'n recordo que ens el posava amb un germà i The Way You Make Me Feel i totes aquestes, tots els videoclips, sí. I eren, bueno, el ficava allà a casa i ho anàvem mirant i la veritat és que ho hem escoltat un muntó.
1: S'ha de separar el personatge de la persona?
0: Sí, sí, sí, toquem el tema dels nens, evidentment.
3: És un tema.
0: És un tema. És un ara, tema. Però si, si no fos per això, jo no el separo, perquè a mi m'agrada tant el Michael Jackson, ell, la, obra, la seva obra, com ell, la seva vida. O sigui, a mi un tio que es compra a Neverland, que té un zoo, que cada cop que va amb un sol guant, que sempre va amb ulleres de sol, que totes aquestes aparicions que ell feia eren... Ell creava un misteri, o sigui, jo quan el perseguia per tot arreu, anàvem de cul per saber si sortiria per davant, si sortiria per darrere... si aniria disfressat, si, saps? Era, jo crec que el personatge és molt, molt enigmàtic.
2: Està confirmat dels nens? O sigui, que, no, per exemple, el Macaulay Culkin va sortir un videoclip... Black or White surt al videoclip, ell, i tal, relació rareta, però...
3: A veure, és igual, però vull dir... a mi els nens m'és igual, el del canvi de color tampoc és molt normal.
2: No, això és de no estar bé, sí.
1: Bueno, però pot crear, tot... però pot crear no? És a dir, aquell interès.
3: En tot cas, jo vull respondre, sí que es pot separar, però depèn del grau de l'obra.
1: Clar, exacte.
3: Vull dir, l'obra de Rubiales, per exemple...
1: No, home, però...
3: No, guanya un... com a la federació... Bueno, va guanyar un mundial amb Espanya.
1: Ah, cabrón, però això...
3: Bueno, no,
2: no, Carles, però ell vol dir... Ell vol dir... Roberto, que canta cançons de trap i és un misògen i tal,
3: clar,
2: bueno,
3: no.
2: Separem les cançons d'ell.
3: O a l'Ajax i Proc, pues no es pot separar perquè la seva obra no em sembla tan gran com
2: per poder-la
3: separar.
2: O l'altre, que pega la seva àvia o no sé què i tal, clar, no.
1: Sí.
3: El tema és que l'obra del Michael és molt gran.
2: Però s'ha confirmat alguna cosa d'això?
0: Per un moment.
3: Sí, però...
0: El Michael Jackson el van jutjar. O sigui, ell va tenir dos casos.
2: Estem fora, de Michael Jackson, nosaltres.
0: El primer cas que el denuncien, ell paga 20 milions de dòlars i quan mor, el nen, que ja era un adult, diu que el seu pare el va obligar i el pare se suïcida.
1: Hòstia.
0: Això estem parlant del primer cas. Val? El segon cas, hi havia un fiscal que li va quedar aquí darrere la cosa, va dir, no, aquest tio ha de pringar, i va aconseguir un altre nen que el va denunciar, va anar a judici i el fiscal s'hi va posar, però...
1: Era com el Llarena. Sí.
0: Sí. I va anar a judici, va durar molts mesos, i el van declarar innocent de 13 causes, o de 11, no sé quantes eren. I, però estem
1: parlant... Potser havia muntat un cas.
0: Però estem parlant que 100 policies es van presentar a casa seva per sorpresa, per intentar trobar un ADN.
3: També això ho estàs explicant tu, que has invertit molta pasta.
0: No, és que a mi al final és que... I llavors ja li ha quedat això per sempre.
3: Ja,
0: i tothom, bueno, és el que està passant ara.
1: Sí, que si falles un dia...
3: La cultura de la cancel·lació és això, que després... O sigui, és molt fàcil i molt gratis cancel·lar, sí, però després que aquesta gent continua amb la seva vida amb normalitat, si es demostra que és innocent, és que gairebé impossible.
0: Ens encanta agafar un tio, pujar-lo dalt de tot, quan està dalt de tot, matxacar-lo i que vagi a terra. I el Michael Jackson un cop ja estava baix de tot, abans de morir, el van tornar a pujar, perquè va fer aquesta última gira, i va tornar a estar dalt de tot. I quan està dalt de tot es va morir i ja va ser com un déu.
2: Molt rara, també.
0: Sí.
2: Molt rareta, eh?
0: Però és que és una merda aquesta cosa de matxacar la gent fins fer-los menjar la sorra.
2: De fet, dic que jo el veig molt asexual, no? Michael?
3: Sí, bo, no ho sé.
2: No? Tu te l'imagines follant?
3: No, és que jo no
1: Nois, perdoneu, ens tallem per línia interna. McLary ha estat nomenat com a ministre d'Afers de Màgia de la Generalitat de Catalunya amb un clar objectiu, carregar-nos el mal i organitzar un panorama amb més il·lusió per totes les generacions. Tres preguntes molt ràpides. A quin personatge català faries desaparèixer?
0: Ostres, però és que això em menjaré els mocs, si et responc. Perquè ja m'ha passat.
1: Ah, sí?
0: Sí, i m'han matxacat vida.
1: Ah, o sigui, has dit el personatge ja.
0: Sí.
1: Ah, o sigui, l'hem de buscar.
0: Sí, l'heu de buscar, fa molts anys. Però no et diré ningú.
1: Vale. I mundial?
0: A nivell mundial, el Donald Trump.
3: Vale. Home, jugat a l'A, jo crec que no et passarà. No.
1: Posaries a les escoles una assignatura de màgia?
0: No, a les escoles de formació teatral sí, però a les escoles normals no.
1: Bueno, no sé, com que al final estudien unes merdes que...
3: Religió, per exemple.
1: No, o relació amb la ciutadania o coses d'aquestes. Escolta, pues que...
0: Home, com un extraescolar, doncs en lloc de fer macramé, si volen fer màgia, això sí.
1: Vale, aquí ens anem. Aquí ens anem. Ens anem a la secció del Marc.
3: Tia puta.
4: Cállate, estás muy lejos de la dimensión de la verdad. Eso desde luego.
1: Marc.
3: Vale, va. A veure, si no vaig errat, 2017 vas inaugurar la primera escola de màgia a Catalunya o d'Espanya?
0: No ho sé, no d'Espanya no, perquè a Madrid hi ha la de Filial Tamariz,
3: vale.
0: I aquí ja n'hi havia una, hi havia les de Trèvols.
3: Vale.
0: Bueno, el que sí que és veritat és que potser va ser la primera en el que vam fer un plantejament de fer una formació professional, no només pels nens quan surten de l'escola i fer un extraescolar, sinó un recorregut de formació professional, és a dir, que algú que es vol dedicar, vale, a la màgia, doncs tingui aquesta eina.
3: Bueno, la primera que molava, no, ho serem així. Bueno, vas fer una mena de Hogwarts a la catalana, no?
0: Sí.
3: Vale. Per qui no sàpiga què és Hogwarts, una escola de màgia dins l'univers dels llibres de Harry Potter, de l'escriptora britànica J.K. Rowling, una mena d'internat per mags que han de superar com poden fins a 7 cursos. I dic com poden perquè no ha de ser fàcil aguantar tot un curs escolar clarament enfocat en l'egocèntric i nepo baby Happy Harry Potter, mentre un dolent que sembla el Quico Matamoros va donant per cul. Per què explico això? Perquè aprofitant que tu vas ser fundador i director de la teva escola de màgia, ara fingirem que tu ets Dumbledore.
0: Ah, molt bé.
3: Vale? Aquell senyor gran tan inquietant que parla cap a dins i sempre parla amb un to interrogatiu. ¿Te gusta la magia, Harry? I que fa una altra cosa més inquietant, que és que aplaudeix amb els dits així.
1: Ah, sí? Això va molt, eh?
3: Va, a mi no m'agrada gent. Bueno, això, farem una petita ficció, un hipotètic Hogwarts a la catalana, on tu hauràs d'anar escollint una sèrie de coses per formar aquest univers, d'acord? Estàs preparat?
0: No.
3: Bueno, va, som-hi. Vale, el primer de tot hem de decidir què serà Hogwarts. Recordem que és una mena de castell antic. Mira, aquí crec que tenim alguna fotografia.
0: Sí.
3: Et proposo diferents opcions.
2: Sí.
3: Opcions, i tu en tries una, o si se t'acuta alguna proposta també em serveix, vale? Per ubicar Hogwarts, vale? La primera és el castell de Cardona.
0: Sí.
2: Bueno,
3: segona, castell de Talamanca.
0: Sí.
3: Castell de Claramunt. I la quarta és el castell de nou amb folre i manilles dels castellers de Vilafranca. On la col·loquem?
0: Home, el que fa més pinta de Hogwarts és Cardona, no?
3: Cardona, sí, no?
0: Vale. Tot i que la Casa dels Àngels...
2: Vam estar, Carles.
1: Va,
0: ara. Us ha faltat aquí...
3: Hòstia, ja.
0: És que més la pinta la té com de castell,
3: és,
0: també.
3: Però més, sembla més Hogwarts que...
0: Sí, sí? Potser sí.
3: Però, no, doncs ho deixem allà, doncs.
0: Ah, sí, per sempre. Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Carles, dic que tu i jo hem estat al castell de Cardona.
1: Sí, joder, Àlex, sí, sí, som catalans i hem estat a Cardona. Vam anar a una boda.
2: Però digue-li, no, és que volia dir-te això.
1: Ah,
2: on vam anar, digue-li Lari, on vam anar.
1: A una boda.
2: A una boda.
0: A una boda. Sí, va, estem allà, tota
1: bueno,
0: l'estona.
1: Però va anar bé.
3: Bueno, va, a les afores de Hogwarts hi ha un bosc encantat, un bosc màgic, que el vigila un senyor gegant que es diu Hagrid, és aquest d'aquí. Sí. Vale. Qui seria el Hagrid, no?, d'aquest Hogwarts català? La primera opció és Oriol Junqueras. Vale. La segona, Joel Merkel, jugador de rugbi de Gelida.
0: Sí.
3: I la tercera, Quim Monzó.
2: Hòstia.
0: Em quedo amb el Quim Monzó.
3: Hòstia, gràcies, sí. Jo també m'ho he quedat amb ell. Bueno, va, ja tenim el vigilant del bosc, que ara hem de decidir quin serà el bosc, no?, aquest. Primera opció, Collserola, un parc natural molt perillós on pots trobar-te des de Port Senglars fins a Brito i Picatoste. Segon, el Bosc de les Fades, un bar de Barcelona on pots trobar-te criatures perilloses com guiris amb xancletes i mitjons, sí, o hipsters que veuen té matxa a preu de cocaïna. Sí. O tercer, el Bosc del Blanc, un parc infantil del Papiol on fa uns anys et podies trobar criatures perillosíssimes com nosaltres tres borratxos a la festa del major. Vale?
0: Molt bé.
3: Sí. Veníem per aquí.
0: Doncs aquest.
3: Vale, doncs aquest. Ja tenim aquest. I si vols continuem després amb la història,
1: sí,
3: de Hogwarts.
1: No, seguirem després amb la història de Hogwarts. Parla'ns d'Estrafalari, Lari. Amb quin punt estàs al teu show actual i d'aquí, sí, poc vas a Bilbao?
0: Sí. Està en un punt que fa 2 anys que el vam estrenar aquí a Catalunya, hem fet molts bolos per Catalunya i ara estem començant la gira per Espanya.
1: Molt bé. A nivell de ritme de ventes, etcètera, bé?
0: Sí,
1: estàs,
0: sí,
1: content,
0: sí,
1: amb
0: sí,
1: la...
0: Sí, sí, estic molt, molt content perquè a més és un espectacle que el podem fer tot arreu.
1: Sí, perquè jo tinc la sensació que a més l'àrea a Catalunya, hòstia, és una persona supercontrastada, però a Espanya no sé calcular la magnitud. O sigui...
0: No, ara estem intentant conquerir Espanya. És una cosa que costa, perquè jo he fet tele a nivell nacional,
1: clar,
0: però clar, la memòria televisiva és tan curta que només, ja, que estiguis un temps ja no existeixes. I està costant, però sí que és veritat que, com que l'espectacle funciona molt bé, tenen una cosa molt bona, que és que de cop descobreixen el McLari.
3: Ja.
0: Perquè si ja el coneixes i ja l'has anat a veure, ja saps què vas a veure, però ells de cop flipen molt amb aquest, amb l'humor que...
3: No, hi ha alguns que fa poc van descobrir el foc.
1: Clar. Últimament tots els convidats que portem, i creu-nos que no tenen res a veure l'un amb l'altre, han estat vacunats per l'estat espanyol, ¿vale?
0: Sí.
1: O pel PP o per algun partit d'Espanya. ja sigui per investigacions doncs, de la fiscalia, etcètera, etcètera. Pensar que l'Ari ha estat dintre d'una vacuna és com inversemblant, però sí, el van investigar perquè en el programa L'Au Pair de TV3, on doncs, fèieu d'au pairs i doncs, cuidàveu nens i tal, on van passar molts famosos catalans, vas dir, parlo en castellà, que fa més dolent.
0: Sí.
1: Per fer-li doncs, bueno, una broma a la criatura, uh-huh. I van obrir un cas a la fiscalia. Com el vas prendre?
0: Home, em vaig espantar bastant, la veritat.
1: Oh, hòstia, per fi, perquè ve gent i diu, ah, no sé què. Home, vale, no, et vas cagar.
0: Sí, perquè clar, estàs veient tot el que passa i de cop... Però és que això... és que van ser els de la tele, perquè això no haurien d'haver posat, saps?
1: Joder, allò, vale.
0: Clar, estàs gravant tot un dia... I dius, ostres, en sèrio, he d'anar a posar aquesta frase? Perquè ja l'estava dient, ja pensava, dic, que això es pot malinterpretar tant.
1: Sí, però amb un nen... Bueno, sí, bueno.
3: Oh, no, perquè, sí, però perquè jo... estàs deixant... Sí, estàs deixant entrar a veure que els sí, sí, espanyols sí. Són dolents. Sí.
1: Bueno, no, està molt ben, però, està molt ben fet.
0: Però era la cosa que hi ha de... Ha, ha, ha, te voy a...
3: No, i que l'idioma, el català, és més...
2: Sí, de fet, diuen que una de les millors coses que té el castellà és els insults, que són
3: sí, per això,
2: insults
3: que
2: molt potents.
0: Però vosaltres, perquè sou joves, però quan jo era petit, és que no, TV3 no existia. Ja, saps ja, què et vull clar. Dir? Llavors tu veies una pel·li i Manos arriba, la bolsa o la vida. És que sí. Els dolents parlaven en castellà. Clar. Llavors quan tu jugaves, de fet en l'òpera estava jugant jo. Però va tenir una cosa bona a la fiscalia, que és que no va anar a més, perquè el fiscal va escoltar l'entrevista que em va fer el Basté per parlar de tot el... Va ser el moment que jo vaig tenir doncs, com per exposar el cas i llavors va ser, amb aquella entrevista ell va entendre que no hi havia malícia, saps?
1: Clar.
0: Però clar, bé d'explicar això...
1: Però està bé que ho volgués entendre, perquè sí, els fiscals, sí. Si algú fan gràcies és no ho vol entendre.
3: Gràcies al Basté, eh?
0: Sí, sí, sí.
3: Joder, bueno, ja és difícil.
2: Lluita la casa.
1: Li enviarem al Jordi que et va salvar. Et va salvar.
0: Em va salvar.
1: Ara, actualment, encara ets director de l'obra de Mago Pop.
0: Sí.
1: Portes anys ja doncs, fent el seu, una tabrotga, com has dit abans.
0: Uh-huh.
1: Com és el fet de que, al final, tu abans, vas molt abans d'Antonio Díaz, ho parlàvem, però ara ell és com que ha eclipsat tot el panorama.
0: Uh-huh.
1: Com ho vius tu, això? Home, tot i que siguis el seu director, jo crec que per un cantó has de pensar, hòstia, ho hem patat i jo sóc el director d'això que ho ha patat,
0: uh-huh.
1: Però per l'altre, quan tu surts a la palestra i vols vendre tíquets,
0: uh-huh.
1: Pot ser que sigui una mica competència, clar, en el moment
0: sí,
1: que...
0: Sí, bueno, ell... La meva avantatge és que ell no fa festes majors.
1: Vale.
2: No és tan català.
3: Hòstia, tio, és que això és tan català, m'encanta.
0: Clar. No, clar, o sigui, ell no és que m'hagi adelantat per la dreta, és que ha passat per sobre amb un transatlàntic. Llavors, clar, jo de seguida... És que jo el conec de fa molts anys, llavors jo sabia
3: aquesta, la dimensió la, no, sí, que podria...
0: del que volia fer i tal, i llavors quan m'ho proposa doncs em va fer molta il·lusió. I jo sóc molt anti aquests que no volen deixar el trono, com li vulguis dir.
1: Exacte,
0: no?
1: O sigui, exacte.
0: Em fa molta ràbia, no?
1: Perquè, sí, sí, tens el teu ego personal, portes
0: clar,
1: molts anys.
0: Clar, clar, clar. I llavors, doncs, clar, és que m'ha permès poder continuar amb la meva trajectòria, perquè jo no hagués aspirat mai a fer el que fa ell. Per tant, jo he pogut seguir el meu camí. I, a més, he viscut poder anar a Broadway, poder dirigir un espectacle que és el més vist de la història, i jo em sento superorgullós.
2: Ara no fa gaire es va fer molt viral un clip seu on transportava persones davant de... una plaça sencera a
0: sí,
2: Estats
0: sí,
2: Units,
0: sí.
2: No sabria dir on.
0: Això ho vam fer a Broadway, a Nova York, a Trafalgar Square.
2: A Trafalgar Square, sí. D'un cantó a l'altre, i bueno, la penya al·lucinava perquè era en directe i bueno, gent al carrer.
0: Sí, sí.
1: Director vol dir que ets tu el qui li has fet arribar que faci això? O el que l'ajudes a dirigir des dels decorats a com posar el Teatre Victòria tot hagi d'anar... És a dir,
0: no,
1: realment...
0: No. O sigui, jo faig de director d'escena.
1: Vale.
0: Que és una feina molt artesana, que és simplement agafar totes les peces del puzzle i fer que totes encaixin perfectament. Qui posa les peces i tot és ell.
1: Vale.
0: Ell és el creador dels seus espectacles.
2: Ell et diu, jo vull això, i correcte. Tu li fas encaixar.
0: Sí, però sota els seus criteris, saps?
2: Vale, sí, sí.
0: Llavors, això que vam fer de fer aquest...
2: És una animalada.
0: Va ser una animalada, perquè era molt perillós i vam patir molt, perquè era un número en directe que si fallava...
2: O sigui, es veu des de mil angles, bueno, sí, sí, tota sí. La gent gravant. Bueno, animo tothom que busqui el vídeo. És
1: el mirarem. Barbaritat.
0: Jo no he estat mai més nerviós a la meva vida que aquell dia.
2: Sí, no?
0: O sigui, aquell dia...
2: Però és que en directe, bueno, hosti, ho veus i al·lucines.
3: Ni el dia de la boda.
1: No, parem, seguim.
3: Que m'ha botat, tio.
1: Dintre, ja que tu ets el director d'aquesta obra, jo crec que dintre del Mago Pop hi ha aquesta dualitat o aquest debat de dir... és hi ha una part de màrqueting o de posar en escena com visual que està molt per sobre de la seva figura, o realment ell és un mactop?
0: Ell és un mactop, però és un mactop com a executor, com a creador i com a empresari i emprenedor. O sigui, ell és un cas irrepetible, i jo crec que serà molt impossible que...
1: Perquè ell econòmicament ha invertit moltíssim també en espectacles, que això no ho havia fet mai ningú.
2: Correcte. Bueno, hi va estar a la tele també molt de temps, perquè jo veia, no sé quin programa era, donaven...
0: Sí,
2: Que feia, bueno, passava com 24 hores o una setmana, no sé, amb famosos.
0: Sí, sí, sí.
2: Feia trucs.
1: Per tant, segurament si fiques tot el que has dit a la coctelera surti que el millor és ell, però això tampoc vol dir que a nivell d'anar a una festa major de poble i fer trucs amb les mans ell sigui el millor. Suposo que és una altra escala, una altra classificació.
0: És que el concepte del millor jo no hi crec, amb qui és millor, amb què, saps? O sigui, tu has de ser molt bo. I ja està, però sí que evidentment els números que fa l'Antonio, pues, és que és el millor del món, perquè el que ell factura, el que ell mou no ho fa ningú més. I el més important, que quan tu vas a veure aquell espectacle no surts decebut, al contrari, surts flipant. O sigui, la gent surt molt emocionada a veure el Mago Pop.
1: Jo hi he estat i és veritat que és un espectacle curt i molt dinàmic, sí. O almenys es fa curt i amb música bastant, bastant trepidant, vull dir, sí, que sí, sí. defuig una mica tot el que hi ha
2: vist abans. M'agrada que destaquis tema música, en plan, entenc que tots porten música, no?
1: Bueno,
0: sí, però...
2: Un espectacle amb música.
0: Sí,
1: però molt de ritme.
2: A tu et va agradar la música?
1: Bueno, no, aviam. És igual, però sí. Jo dic que em va semblar una cosa, doncs, que entraves molt a dintre, que
3: a veure amb Nacha Pop.
1: Sí. No, vaig anar al principi del Teatre Victòria abans de la pandèmia i realment doncs, després també ho va parar. De fet, crec que ell tenia tancat anar-se'n un any a Broadway i això ho va tenir que anul·lar per la pandèmia.
0: Sí.
1: Després va anar-hi, penso, a fer dos o tres funcions. No,
0: no vam estar...
1: O no, sí,
0: vam estar un mes.
1: Un mes.
0: Sí, vale. Sí.
1: Ho tenim, nois?
3: Ho tenim.
1: Doncs, Lari, ha sigut un enorme plaer tenir-te aquí. Això és casa teva. A la següent ens veiem, doncs, a un espectacle teu a Lleida. Segurament el pròxim convidat vindrà Moji, vale? Volum 2, company de La Sotana. El coneixes?
0: No.
1: Coneixes La Sotana?
0: Sí.
1: Vale, pues bueno, és un dels calvos de la sotana. I res, no, és una pregunta que també pues, la faig per veure, depèn del que diguin, pues, poder orientar el convidat. Gràcies als nostres mecenes, patrocinadors, Celtic Bacus, a Digital, a Rem Guitar, a tota la gent que ens ajuda a fer aquest projecte.
3: I gràcies a la màgia.
1: Gràcies a la màgia. Lari, això és casa teva. Això és casa teva.
3: La oració de Leo Messi, que no, segur que no t'agrada tampoc Leo Messi, te la pela, però...
1: Aneu a la Casa dels Àngels, aneu a estrafar Lari, sí. I amb nosaltres ens veiem a la Casa dels Àngels,
0: molt
1: si
0: bé.
1: Et sembla.
0: Moltes gràcies
1: per tot, visca la Riota i visca la ràdio.
5: La Riota, parlem més del que toca i sovint piquem la pota.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Avui viatgem fins a una ciutat grisa, plena de fum, fàbriques i carrers on sembla impossible que pogués néixer res bonic. Però precisament allà, a Birmingham, va néixer la banda que canviaria la història del rock per sempre. La banda que, sense saber-ho, va inventar el heavy metal. Avui parlem de Black Sabbath. A final dels anys 60, Birmingham era probablement una de les pitjors ciutats on créixer, si eres un adolescent amb somnis. Les fàbriques funcionaven dia i nit, l'aire estava contaminat i gairebé tothom acabava treballant en una cadena de muntatge. No hi havia glamour ni platges, ni vida bohèmia com a Londres, només hi havia soroll, fum, jornades laborals eternes. Curiosament, en aquell ambient tan depriment, acabaria definint el so de Black Sabbath. Riffs passats, lletres fosques i una sensació constant que alguna cosa dolenta estava a punt de passar. Els quatre futurs membres de la banda provenien exactament d'aquest món. Ozzy Osbourne havia treballat en un escorxador, una fàbrica de clàxons de cotxe i fins i tot havia passat alguna temporada a la presó després d'intentar robar una botiga. El més irònic és que el van enxampar perquè era tan pobre que no podia permetre comprar-se les eines per forçar el pany. Va utilitzar un simple tornavís i el van atrapar gairebé immediatament. Anys més tard explicaria, entre rialles, que la seva carrera criminal havia estat un fracàs absolut. Tommy Iommi tampoc ho tenia fàcil. Treballava en una fàbrica de planxes metàl·liques i el seu pla era deixar la fàbrica, la feina, per dedicar-se definitivament a la música. Però el seu últim dia de feina va canviar la història del rock. Una màquina li va amputar les puntes del dit anular i del dit d'enmig de la mà esquerra, just la mà amb la que havia de prendre les cordes de la guitarra. Els metges li van dir que probablement mai més podria tocar. Qualsevol altre hauria abandonat, però el seu cap li va posar un disc d'un guitarrista de jazz anomenat Django Reinhardt, que també havia patit una greu lesió a la mà i havia continuat tocant. Aquell exemple va donar esperança a Iommi. Es va fabricar unes pròtesis cansolanes amb taps d'ampolla, detergent i trossos de cuir. I va començar a experimentar. Les cordes normals li feien massa mal, així que les va substituir per unes més fines, per reduir encara més la tensió. Va afinar la guitarra molt més baixa del normal i, sense voler-ho, aquella limitació física acabaria creant un dels sons més passats de tota la història del rock.

Geezer Butler era probablement el membre més intel·lectual del grup. Llegia novel·les de terror, filosofia i llibres sobre religió. També era un gran aficionat dels relats de H.P. Lovecraft i a l'ocultisme, encara que des d'un punt de vista literari, no pas religiós. Moltes de les futures lletres de Black Sabbath sortirien directament de la seva imaginació. Bill Ward, per la seva banda, era un bateria influenciat pel jazz, però amb una energia completament descontrolada. Aquella combinació tan estranya entre un guitarrista limitat físicament, un baixista obsessionat amb el terror, un cantant imprevisible i un bateria explosiu acabaria funcionant sorprenentment bé. Els primers intents de la banda no es deien Black Sabbath. Primer van formar Rare Breed, que va durar tan poc que gairebé ningú els recorda de l'existència. Després van reagrupar sota un nom encara més peculiar, Polka Tulk Blues Band, inspirat per una marca de pólvores de talc que havia vist Ozzy. El nom era tan absurd que finalment el van escurçar a Earth. Però aquí va aparèixer el primer gran problema. Resulta que ja existia una altra banda anglesa que es deia Earth, i això provocaria confusions constants a l'hora de contractar concerts. Algunes sales esperaven una banda de blues i es trobaven a quatre joves tocant molt més fort del que era habitual.

De fet, una de les anècdotes més famoses és que Tony Iommi va arribar a passar unes setmanes com a guitarrista de Jethro Tull. Va substituir temporalment a Mick Abrahams i, fins i tot, va arribar a aparèixer amb el grup en un programa de televisió, però només va aguantar uns dies. No encaixava gens amb, amb aquell ambient. Mentre Jullo Tull era una banda molt organitzada, Black Sabbath funcionava gairebé com quatre amics improvisant constantment. Iommi va tornar amb els seus companys amb una decisió que canviaria la història del rock.

el canvi definitiu de nom, va arribar gairebé per casualitat. Gisele Butler havia llegit una novel·la de màgia negra i aquella mateixa nit va assegurar haver vist una figura fosca al peu del seu llit. Fos una al·lucinació o no, l'experiència el va impressionar profundament. Poc després, davant del local d'assaig, van observar una llarga cua de gent esperant per entrar a veure la pel·lícula de terror titulada Black Sabbath, protagonitzada per Boris Karloff. Ozzy va fer una observació molt senzilla. Si la gent paga per espantar-se al cinema, per què no podem espantar-los amb música? Aquella frase pràcticament va donar origen a tota una nova manera d'entendre el rock. Van començar a escriure cançons molt més lentes, inquietants, fosques del que era habitual. Mentre la majoria de bandes parlaven de pau, amor i psicodèlia, ells parlaven de malsons, guerra, bogeria i por. Molta gent va pensar immediatament que adoraven el dimoni. La realitat era bastant diferent. Gisele sempre ha explicat que moltes de les seves lletres eren advertències contra el mal, no pas elogis. Però aquella imatge misteriosa els perseguiria durant tota la seva carrera.

quan van entrar a gravar el seu primer disc, el pressupost era pràcticament inexistent. Van enregistrar gairebé tot l'àlbum en una única jornada d'estudi, tocant pràcticament en directe, amb molt poques premses. Si avui algun grup necessita mesos per enregistrar un disc, Black Sabbath va crear una obra fundacional gairebé en una tarda. El divendres 13 de febrer de 1970 es publicava Black Sabbath. La crítica els va destrossar. Alguns periodistes van arribar a dir que era soroll, sense cap mena de valor musical. Però el públic pensava una cosa molt més diferent. Les vendes van començar a créixer, els concerts s'omplien i, sense que gairebé ningú encara acabava, sense que ningú ho sabés encara, acabava de néixer el heavy metal. I el més curiós de tot és que ni ells mateixos eren conscients del que havien creat. Només intentaven fer música que sonés tan fosca com la ciutat on havien crescut. Sense proposar-ho, acabaven d'obrir la porta a un gènere que influenciaria milers de bandes durant les dècades següents.

quan Black Sabbath va sortir al mercat al febrer de 1970, ningú esperava que aquell disc gairebé arribés juny. La crítica el va qualificar de simple soroll. Alguns periodistes deien que era música primitiva i hi havia qui assegurava que aquella banda desapareixeria en pocs mesos. Però passava una cosa curiosa. Mentre els crítics els ignoraven, les botigues de discos no paraven de vendre còpies. El boca a orella funcionava millor que qualsevol campanya publicitària. Black Sabbath començava a convertir-se en un fenomen sense que pràcticament ningú de la indústria ho hagués previst. El problema era que el seu segell discogràfic volia aprofitar aquell èxit immediat. La instrucció era molt clara. Necessitem un altre disc tan aviat com sigui possible. Així que només 4 mesos després d'haver publicat el seu primer àlbum, els 4 músics tornaven a entrar a l'estudi. No hi havia temps per experimentar gaire. Havíem d'escriure ràpid i gravar ràpid, per sortir de gira immediatament. Moltes de les cançons ja existien perquè les tocaven als concerts, però encara faltava una peça per completar el disc. Quan pràcticament ho tenien tot enllacit, el productor va comentar que l'estudi era massa curt i calia omplir uns quants minuts més. Tommy Iommi va començar a tocar un riff senzill, Geezer hi va afegir una línia de baix, Bill Ward va entrar amb la bateria i Ozzy va improvisar una melodia. A menys de mitja hora havia nascut Paranoid, la cançó que acabaria convertint-se en el seu major èxit d'una escrita, gairebé, per pura casualitat. La ironia encara és més gran, perquè la banda ni tan sols volia que fos el senzill principal. Ells confiaven molt més en Warpix. La discogràfica considerava que parlar de guerra en plena guerra de Vietnam no era pràctica precisament bona idea. Van optar per Paranoid perquè era molt més curta, més directa i més comercial. Va ser un encert absolut. La cançó es va convertir en un èxit internacional i encara avui continua sent probablement la més coneguda de Black Sabbath. L'àlbum també incluïa Iron Man, una de les cançons més icòniques de la història del rock. Curiosament, no tenia res a veure amb el superheroi de Marvel. Geezer Butler havia imaginat una història d'un home que viatjava al futur, veia la fi de la humanitat i, en tornar per intentar salvar-la, quedava convertit en una mena de monstre metàl·lic. Amb el temps, milions de persones acabarien associant la cançó amb el personatge dels còmics, però els seus autors sempre han insistit que no tenien cap relació.

altra de les grans peces del disc és aquesta, War Pigs. Tot i que molta gent la va interpretar com una canció satànica pel seu inici fosc, en realitat era una crítica ferotge contra els polítics que enviaven joves a morir a la guerra mentre ells prenien decisions als seus despatxos. Aquesta crítica social era constant en moltes de les lletres de Geezer Butler. L'èxit de Paranoid va provocar una autèntica bogeria. La banda pràcticament no parava mai a casa. Concert rere concert, país rere país, amb jornades esgotadores. En aquella època encara no existien els grans grups de suport actuals. Moltes vegades carregaven part del material, viatjaven durant hores en una furgoneta i actuaven gairebé sense descansar. Dormien poc, menjaven malament i vivien permanentment a la carretera.

Van ser durant aquelles primeres gires quan les drogues van començar a formar part del dia a dia. Al principi era marihuana, molta marihuana. Els mateixos membres de la banda han explicat que pràcticament fumaven des de que es llevaven fins que s'anaven a dormir. Encara no havien arribat als excessos de la cocaïna, pels quals serien famosos més endavant, però el consum començava a normalitzar-se. Ozzy, per exemple, tenia el costum de perdre's als hotels. Anava tan col·locat que sovint obria la porta de les habitacions equivocades i es ficava al llit pensant que era la seva. En més d'una ocasió, els seus companys havien de sortir a buscar-lo perquè havia desaparegut completament abans d'un concert.

Una altra anècdota curiosa és que els promotors encara no entenien ben bé què era Black Sabbath. Moltes vegades el programaven en els festivals al costat de bandes de rock molt més suaus o fins i tot grups de blues. Quan començaven a sonar els primers riffs de Tony Iommi, una part del públic es quedava completament desconcertada. Alguns marxaven, però molts altres descobrien un so que no s'assemblava a res del que havien escoltat fins aleshores.

A 1971 arribaria el tercer disc, Master of Reality. És un dels àlbums més importants de la història del heavy metal, encara que en el seu moment tampoc va rebre gaire estima per part de la crítica. Aquí, el so de Black Sabbath encara es va tornar més pesat. Gran part de la culpa la tenia, una vegada més, Tony Iommi. Les pròtesis dels seus dits continuaven fent-li molt mal. Per reduir la tensió de les cordes va decidir baixar encara més l'afinació de la guitarra. Aquell canvi, que havia nascut per una necessitat física, va acabar donant origen a dècades que després copiarien centenars de bandes com Doom, Stoner i els Sludge Metal.

el grup també començava a experimentar amb les acústiques composicions més complexes. Cancions com Children of the Grave, que ara escoltarem, o Sweet Leaf, demostraven que Black Sabbath era molt més que riffs passats. Precisament, Sweet Leaf començava amb un atac de tos d'oci després de fumar un porro. No estava preparat, va tossir de debò. Els tècnics ho van gravar i els hi va agradar tant que ho van deixar al disc. Era una de les intros més famoses del metal i va néixer per una calada massa profunda.

el consum de marihuana era tan exagerat que Geezer Butler explicaria anys després que moltes composicions naixien durant llargues sessions fumant, en què tots quatre es quedaven tocant durant hores fins que apareixia algun riff interessant. No hi havia cap mètode sofisticat, només quatre músics tocant en local, amplificadors al màxim i una quantitat considerable de fum. Malgrat l'èxit creixent, els diners encara no arribaven i on, com haurien d'haver arribat. Els contractes que havien signat al principi de la seva carrera eren molt desfavorables, venien centenars de milers de discos, omplien sales arreu del món, però els beneficis acabaven pràcticament, principalment a les butxaques dels mànagers, les discogràfiques. Era una bomba de rellotgeria que explotaria molt aviat.

Però, de moment, Black Sabbath era imparable. En només 2 anys havien publicat 3 discos que acabarien convertint-se en autèntics pilars del heavy metal. El que encara no sabien és que la fama, els diners i les drogues estaven a punt de portar-los a una etapa molt més salvatge. I és aquí on comença, probablement, la fase més excessiva de tota la seva història.

Quan Black Sabbath va començar a preparar el seu quart disc, el grup ja era una de les bandes més grans del món. Havien passat per uns quatre nois d'una ciutat industrial a omplir pavellons als Estats Units. Però aquella nova vida tenia un preu. Si fins aquell moment la marihuana havia estat gairebé una companyia inseparable, ara era la cocaïna. Començava a aparèixer a tot arreu. I quan diem a tot arreu, és literalment a tot arreu. La banda es va instal·lar a Los Angeles per gravar un nou disc. En aquella època, la ciutat era un paradís dels excessos. Cocaïna disponible a les 24 hores, festes interminables, mansions plenes de músics i una indústria que pràcticament normalitzava qualsevol excés. Ozzy explicaria anys més tard que hi havia dies que consumien cocaïna des de que es llevaven fins que s'anaven a dormir i que, molts cops, ni tan sols recorden què havien fet durant la jornada anterior.

El resultat va ser Volume 4, publicat al 1972. Originalment, la banda fins i tot havia plantejat titular-lo Snowblind, com la cançó dedicada a la cocaïna que estem escoltant de fons. Snow era una de les paraules utilitzades per referir-se a aquesta droga, i la lletra no intentava amagar-ho gaire. La discogràfica, espantada pel fet de publicar un àlbum amb un títol tan explícit, el va obligar a canviar-lo per un molt més neutre, Volume 4. Tot i això, Black Sabbath va trobar la manera de burlar-los. A l'interior de disc hi van incloure una dedicatòria molt breu que deia simplement To the Great Coca-Cola Company of Los Angeles, un joc de paraules que pràcticament tothom va entendre. Durant aquelles sessions d'enregistrament, es van gastar quantitats absurdes de diners en cocaïna. Els mateixos membres de la banda han explicat que hi havia muntanyes de droga sobre les taules de l'estudi. Tony Iommi assegura que consumien tant que, amb els diners que es van gastar, probablement haurien pogut comprar una casa. De fet, Bill Ward confessaria anys més tard que hi havia moments en què ja ni tan sols sabien si estaven composant música o simplement improvisant sota els efectes de la droga.

Malgrat aquell caos absolut, el disc es va sortir autèntics himnes com Supernaut, Tomorrow Dreams o la delicada Changes, la de Font, una balada amb piano que sorprenia completament els seguidors. Curiosament, aquesta última demostrava que Black Sabbath podia emocionar sense necessitat de riffs passants, encara que molts fans de l'època no la van acabar d'entendre. Les gires també s'havien convertit en un autèntic circ. Les bromes entre bandes eren constants, però Black Sabbath tenia fama d'anar un pas més enllà. Un dels seus entreteniments preferits consistia en comprar pots de pintura, extintors o espuma d'afaitar i declarar una guerra total als passadissos dels hotels. Els treballadors acabaven desesperats i en moltes ocasions els hotels prohibien que la banda hi tornés mai més. Ozzy era probablement el més imprevisible de tots. En una ocasió va aparèixer completament despullat en un hotel mentre perseguia un membre de l'equip amb una mànega d'incendis. En una altra va decidir conduir un carret de golf pels passadissos interiors de l'hotel i encara que moltes d'aquestes històries s'han exagerat amb els anys, tots els testimonis coincidien en una cosa. Quan Ozzy desapareixia durant una festa, tothom començava a preocupar-se.

el 1973, la banda va publicar Sabbath Bloody Sabbath i, contra tot pronòstic, aquest disc gairebé no arribava a existir. Black Sabbath estava completament bloquejada. Portaven dies tancats en una sala d'assaig sense aconseguir escriure gaire absolutament res. La pressió era enorme i les drogues no ajudaven gens. Tony va explicar que començar a tocar un riff gairebé per desesperació, sense pensar-hi gaire, i aquell riff es convertiria en la base de Sabbath Bloody Sabbath, la cançó que estem escoltant de fons. Aquell moment va desbloquejar completament la creativitat del grup.

Per primera vegada, també van incorporar instruments poc habituals, sintetitzadors i arranjaments molt més elaborats. Fins i tot, Rick Wakeman, tecladista de Yes, va acabar col·locant en una de les cançons després de passar casualment per l'estudi. Segons la llegenda, no va voler cobrar diners i va preferir que li paguessin amb cervesa. Molts crítics consideren Sabbath Bloody Sabbath en el punt més alt de la carrera artística de Black Sabbath. La banda sonava més madura que mai, però darrere d'aquell gran moment començaven a aparèixer problemes molt més greus. El cop definitiu arribaria amb Sabotage, en 1975. El títol no era cap casualitat. Durant mesos, els membres del grup havien descobert que els seus mànagers i assessors havien estat gestionant molt malament els diners. Quina casualitat. Venien milions de discos, feien gires mundials i així no eren tan rics com haurien d'haver estat. Van iniciar una batalla legal que els obligava a interrompre constantment les sessions d'enregistrament per reunir-se amb els advocats. Tommy Iommi recordava que gravaven una cançó al matí, passaven la tarda discutint amb els advocats i tornaven a l'estudi a la nit completament esgotats. Aquella tensió es nota en moltes de les cançons del disc, especialment amb The Grid, una composició en la que Ozzy

Tot i continuar omplint estadis, Black Sabbath ja no era aquell grup d'amics que havia començat tocant en petits grups de Birmingham. La paradoxa és que, mentre musicalment vivien una de les seves millors etapes, personalment s'estaven enfonsant. La cocaïna havia deixat de ser una festa per convertir-se en una necessitat. Els conflictes amb els mànagers consumien i la relació entre els quatre començava a esquerdar-se. Ningú no ho volia admetre encara, però la primera gran etapa a Black Sabbath estava arribant al seu final.

Després de Sabotage, Black Sabbath havia aconseguit una cosa molt difícil: sobreviure als advocats, als contractes abusius i als excessos. Però el descat, el desgast, començava a ser evident. Els quatre músics ja no funcionaven com un equip. Cadascú anava pel seu compte. Les drogues havien deixat de ser una diversió i els assajos cada vegada eren més tensos. Tot això es va reflectir en el següent disc, Technical Ecstasy, publicat a 1976. L'àlbum suposava un canvi important. Tommy Iommi volia evolucionar i allunyar-se una mica del so que els havia fet famosos. Hi havia més teclats, melodies més accessibles i una producció molt més polida. Però molts seguidors no ho van entendre. Acostumats als riffs foscos de Paranoid o Master of Reality, consideraven que Black Sabbath havia perdut part de la seva identitat.

més, el grup ja no composava com abans. Durant els primers anys, les cançons naixien de quatre músics tancats en un local d'assaig. Ara era diferent. Ozzy sovint ni tan sols apareixia als assajos. Arribava tard, desapareixia durant hores o directament no es presentava. Tommy Iommi acabava assumint cada vegada més responsabilitats i, a poc, Black Sabbath començava a convertir-se gairebé en el seu projecte personal. Les gires tampoc ajudaven. Ozzy estava cada vegada més enganxat a l'alcohol i a les drogues. Hi havia nits en les que pujava a l'escenari completament intoxicat, tot i que el públic sovint ho interpretava com una actitud salvatge pròpia del rock. Els seus companys començaven a desesperar-se. Bill Ward també tenia greus problemes amb l'alcohol, però era Ozzy qui concentrava totes les mirades. Malgrat això, les bromes continuaven. Una de les més famoses d'aquella època explicaria que Bill Ward es va quedar adormit, completament borratxo, després d'una festa. Els altres membres de la banda van decidir pintar-lo completament de daurat. El problema és que van utilitzar pintura en spray industrial, que li va tapar els poros de la pell. Ward va començar a trobar-se molt malament i va haver de rebre atenció mèdica perquè el seu cos tenia dificultats per regular la temperatura. Amb els anys, ell mateix reconeixia que aquella broma podria haver acabat molt pitjor. A l'any 1978 van publicar Never Say Die. El títol semblava un missatge optimista, no et rendeixis mai. Però la realitat era exactament la contrària. La banda estava completament trencada. Durant la preparació del disc, Ozzy va abandonar el disc, cansat de les discussions i convençut que tot s'havia acabat. Va marxar durant diverses setmanes. Tommy Iommi, Geezer Butler i Bill Ward van començar fins i tot a treballar amb un altre cantant mentre intentaven decidir què fer. Finalment, Ozzy va tornar, però res era igual. Ell mateix reconeixeria anys més tard que pràcticament no recorda l'enregistrament del disc perquè vivia permanentment sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Les tensions arribarien fins a punts absurds. Tommy Iommi intentava mantenir un mínim de disciplina, però Ozzy feia exactament el contrari. Els assajos començaven tard, els horaris no es respectaven i cada decisió acabava convertint-se en una discussió. Els altres tres membres començaven a preguntar-se si encara era possible continuar així. La gira de Never Say Die va demostrar que alguna cosa s'havia trencat definitivament. Encara omplien pavellons, però sobre l'escenari gairebé no havia comunicació entre ells. Cadascú feia la seva feina i marxava. L'ambient d'amistat dels primers anys havia desaparegut completament. Mentrestant, el panorama musical també havia canviat.

Aviat, el punk havia esclatat amb força i molts periodistes presentaven a Black Sabbath com una banda antiquada. Molts grups més joves començaven a ocupar portades de revistes mentre Black Sabbath semblava haver perdut el rumb. La situació era especialment frustrant perquè moltes d'aquelles bandes noves reconeixien precisament Black Sabbath com la seva influència principal.

finals del 1978, Tony Iommi va arribar a una conclusió dolorosa. Si la banda volia sobreviure, havia de prendre una decisió dràstica. Durant mesos havien intentat ajudar a Ozzy, parlar amb ell i esperar que millorés, però la situació només empitjorava. A 1979, després d'una reunió especialment complicada, Ozzy Osbourne va ser acomiadat de Black Sabbath. La notícia va sacsejar el món del rock. Era gairebé impensable imaginar a Black Sabbath sense la veu que havia cantat Paranoid, Iron Man o Warpix. Molts aficionats van donar a la banda per acabada en aquell mateix dia. Curiosament, Ozzy no va reaccionar amb ràbia. En les entrevistes posteriors explicaria que, en el fons, sabia perfectament per què l'havien fet fora. Ell mateix admetria que era impossible treballar amb ell en aquell moment. El que no podia imaginar és que en aquell acomiadament acabaria salvant la seva carrera, ni tampoc que Black Sabbath estava a punt de trobar un substitut capaç de donar una nova vida al grup. Perquè quan tothom pensava que la història de Black Sabbath s'havia acabat, estava a punt d'entrar en escena un cantant amb una veu completament diferent, una presència espectacular i una mena d'entendre el heavy metal que canviaria la banda una vegada més. El seu nom era Ronnie James Dio.

perquè quan tothom pensava que la història de Black Sabbath havia acabat, estava a punt d'entrar en escena un cantant amb una veu completament diferent, una presència espectacular i una mena d'entendre el heavy metal que canviaria la banda una vegada més. El seu nom era Ronnie James Dio.

l'acomiadament d'Ozzy Osbourne va deixar Black Sabbath en una situació límit. Per primera vegada, des de 1968, la banda havia perdut la seva veu més característica. Molts periodistes donaven el grup per mort i els fans estaven convençuts que qualsevol intent de continuar seria un fracàs. Però Tommy Iommi no estava disposat a deixar desaparèixer la banda pel que havia creat. La recerca d'un nou cantant va ser més ràpida del que semblava. Geezer Butler havia estat escoltant una banda anomenada Rainbow, liderada per l'ex-guitarrista de Deep Purple, Richie Blackmore. El seu cantant era Ronnie James Dio, un músic nord-americà amb una veu completament diferent a la d'Ozzy. Mentre Ozzy transmetia bogeria i espontaneïtat, Dio era tècnicament impecable. Tenia una presència gairebé teatral i escrivia lletres plenes de cavallers, dracs, màgia i fantasia medieval.

La llegenda explica que el primer contacte va ser gairebé per casualitat. Dio i Tomoyomi es van trobar en un pub a Los Angeles, gràcies a una antiga coneguda comuna. Van començar a parlar de música, van descobrir que compartien moltes idees i van decidir provar un assaig. Segons Ayomi, només van necessitar tocar una cançó per adonar-se de que allò funcionaria. El canvi va ser enorme. Per primera vegada en anys, Black Sabbath tornava a tindre il·lusió. Les sessions d'assaig eren productives, les discussions pràcticament havien desaparegut i Tony Iommi assegurava que tornava a tenir ganes de compondre. Fins i tot, Bill Ward, que continuava lluitant contra l'alcohol, va reconèixer l'arribada de Dio. Havia donat un aire fresc a la banda.

El resultat va ser Heaven and Hell, publicat a 1980. Avui és considerat un dels millors discos de Black Sabbath, però en aquell moment ningú sabia com reaccionaria el públic. Els fans acceptarien una banda sense Ozzy? La resposta va ser contundent: sí. Cançons com Neon Nights, Children of the Sea o la mismíssima Heaven and Hell, que està sonant de fons en directe, demostraven que Black Sabbath encara tenia molt més a dir. El so continuava sent passat, però era molt més melòdic, més tècnic i molt més elaborat. Molts crítics que havien donat a la banda per acabada van haver de rectificar. Aquesta nova etapa també va publicar un dels símbols més famosos de la història del heavy metal, la banya del diable. Tot i que molta gent pensa que Ronnie James Dio la va inventar, ell mateix sempre va explicar que la va aprendre de la seva àvia italiana. Ella feia el gest amb la mà per allunyar el mal d'ull, una superstició molt habitual al sud d'Itàlia. Quan Dio va entrar a Black Sabbath, va començar a utilitzar-ho sobre l'escenari perquè no volia copiar la salutació amb els dos dits en forma de V que feia Ozzy. Amb els anys, aquest gest acabaria convertint-se en el símbol universal del heavy metal. La gira de Heaven and Hell va ser un èxit enorme. Molts fans arribaven als concerts sense acceptisme i sortien convençuts que Black Sabbath havia renascut. Fins i tot Ozzy reconeixeria anys més tard que el disc era excel·lent, encara que en aquell moment li fes mal veure la seva antiga banda triomfar sense ell. Però no tot era perfecte. Bill Ward estava cada vegada pitjor a causa de l'alcohol. Durant la gira, el seu estat físic es deteriorava ràpidament i va acabar abandonant el grup abans de que aquesta finalitzés. El seu lloc el va ocupar Vinnie Appinens, un bateria amb un estil molt més contundent que encaixaria perfectament en la nova etapa de la banda. Aquesta nova formació va enregistrar Mob Rules el 1981. El disc mantenia el nivell de l'anterior i consolidava definitivament la relació entre Iommi i Dio. Durant aquells mesos també van participar en la banda sonora de la pel·lícula d'animació Heavy Metal, una cinta que es convertiria en una obra de culte entre els aficionats al rock dur. Però, com gairebé sempre passa amb Black Sabbath, la tranquil·litat no podia durar gaire.

l'any 1982, el grup va decidir publicar un disc en directe, Live Evil. El que havia de ser una celebració va acabar convertint-se en el principi de la ruptura. Durant la barreja de l'àlbum, Tommy Iommi va començar a sospitar que Dio i Vinnie Sappins entraven a l'estudi quan ell no hi era per modificar el volum de les seves pistes i donar més protagonisme a la veu i a la bateria. Dio sempre ha negat aquesta acusació. Segons ell, simplement aprofitaven per escoltar les mescles perquè l'estudi estava lliure, però mai van tocar els controls. La realitat és que ningú sap exactament qui va passar. El que sí que sabem és que la desconfiança va créixer fins al punt que pràcticament van deixar de parlar-se. Les discussions van anar encara a més. Els assajos es van convertir en reunions plenes de retrets i la relació entre Iommi i James Dio es va deteriorar completament. Finalment, Dio i Vinnie van decidir abandonar Black Sabbath per crear la seva pròpia banda, Dio, amb la qual publicarien discos més importants com Holy Diver. En només 3 anys, Black Sabbath havia passat de semblar una banda acabada a protagonitzar un dels retorns més espectaculars de la història i, una vegada més, es tornava a enfonsar. Els anys següents serien probablement els més caòtics de la seva carrera. Nous cantants, nous bateries, reunions inesperades i una lluita constant. Tommy Iommi, lluitant pràcticament sol pel nom de Black Sabbath, continués viu.

Quan Ronnie James Dio va marxar a 1982, Black Sabbath tornava a trobar-se en una situació crítica. Per segona vegada en només 3 anys, la banda havia perdut el seu cantant. La diferència era que ara ja no quedava pràcticament res del grup original. A partir d'aquell moment, Black Sabbath es convertiria en una autèntica porta giratòria de músics, amb Tony Iommi com a únic membre permanent. Des del primer gran nom va ser Ian Gillan, el legendari cantant de Deep Purple. La seva incorporació va ser tan inesperada que encara avui sembla una broma. Explica la llegenda que Tommy i Gillian es van trobar en un pub després d'haver begut força. Entre copes van començar a parlar de música i gairebé sense adonar-se'n van acabar acordant que gravarien un disc junts.

Aquella formació va publicar Born Again el 1983. Musicalment tenia moments brillants, però és recordat sobretot per una producció molt deficient. El so era tan fosc i saturat que durant anys molts fans van pensar que el problema era la qualitat del seu equip de música. El mateix Ian Gillan admetria després que alguns moments ni tan sols s'entenia el que estava cantant.

La gira tampoc va passar desapercebuda. Black Sabbath va construir un dels escenaris més extravagants dels anys 80, una rèplica gegant de Stonehenge. El problema és que algú es va equivocar interpretant les mesures dels plànols i les pedres van acabar sent molt més grans del previst. El muntatge era tan enorme que molts pavellons ni tan sols cabia. Aquesta història inspiraria anys després a una de les escenes més mítiques de la pel·lícula This is Spinal Tap, que precisament parodiava els excessos del rock. Després de la marxa de Gillian, els canvis es van convertir en una rutina. Van passar per la banda Glenn Hughes, antic baixista i cantant de Deep Purple, Ray Gillian i finalment Tony Martin, que acabaria sent un dels cantants més infravalorats de la història de Black Sabbath. Tot i enregistrar diversos discos molt sòlids, Martin sempre va viure a l'ombra d'Ozzy i de Dio. Durant aquesta etapa, pràcticament cada disc nou significava una nova formació. Hi havia moments en què només Tony Iommi continuava respecte als inicis. Fins i tot Geezer Butler entrava i sortia al grup, segons els projectes personals que tenia en aquell moment. Molts aficionats feien broma dient que Black Sabbath era la banda de Tony Iommi, perquè era l'únic membre que sempre hi estava. Mentrestant, Ozzy Osbourne havia construït una carrera en solitari espectaculars amb discos com Blizzard of Oz i Diary of a Madman. Demostrava que el seu acomiadat havia estat el millor que li havia pogut passar. A més, les seves extensicitats acabaven omplint titulars. La més famosa va arribar a 1982, quan va mossegar el cap d'un ratpenat en ple concert després d'haver pensar-se que era de goma. Ell mateix explicaria que només va descobrir que era real quan va notar el gust de la sang i va haver de ser vacunat d'urgència contra la ràbia. Tot i les diferències del passat, la relació entre Ozzy i els seus antics companys es va anar suavitzant amb els anys. A 1985 es van reunir puntualment per actuar a Live Aid, un concert que només va durar uns minuts, però que va emocionar a milions d'aficionats. Era la primera vegada des de la formació clàssica compartir escenari des de l'acomiadament d'Ozzy. Aquella petita reunió va demostrar que encara hi havia una enorme demanda per tornar a veure els quatre membres originals junts. Tot i això, encara haurien de passar més de 10 anys perquè aquesta reunió es produís de manera estable. El 1997, finalment va arribar el moment. Ozzy, Tony, Geezer i Bill Ward anunciaven oficialment el retorn de Black Sabbath. La notícia va ser celebrada arreu del món. Els concerts de reunió van omplir estadis i van donar lloc al disc en directe Reunion, que incluïa dues cançons noves. Per primera vegada en molt de temps, els quatre músics semblaven gaudir d'en nou tocant junts. Durant els anys següents, les reunions van ser esporàdiques, fins que el 2011 van anunciar una nova aventura. Amb el productor Rick Rubin als comandaments, Black Sabbath prepararia el que havia de ser el seu últim disc d'estudi. El resultat va ser 13, publicat el 2013. Tot i que Bill Ward no va participar-hi per desacords contractuals i va ser substituït per Bart Wilk, bateria de Rage Against the Machine. L'àlbum va debutar a número 1 en diversos països i demostrava que Black Sabbath encara podia competir amb bandes molt més joves. A continuació va arribar a la gira The End. El nom no deixava lloc a dubtes. Aquesta vegada sí que era el final definitiu. Durant gairebé 2 anys van recórrer el món acomiadant-se dels seus seguidors. Cada concert era una celebració d'una carrera que havia canviat la història del rock.

El 4 de febrer de 2017, Black Sabbath va pujar per última vegada a un escenari a la seva ciutat natal, Birmingham. Era el lloc on hi havia començat gairebé 50 anys abans. El concert va acabar amb Paranoid, la mateixa cançó escrita a última hora per omplir uns minuts de disc que, sense voler-ho, s'havia convertit en un dels himnes més grans del heavy metal. La història de Black Sabbath és la història de quatre joves de classe obrera que mai no van pretendre inventar un gènere musical. Només volien que la seva música sonés tan fosca com la ciutat on havien crescut, però aquells riffs de Tony Iommi, la veu inconfundible de Ozzy i les lletres de Geezer Butler i la bateria de Bill Ward van acabar donant forma a un estil que encara avui continua inspirant a milions de bandes. Sense Black Sabbath probablement no existirien ni Metallica, ni Iron Maiden, ni Judas Priest, Slayer, Soundgarden o Ghost com a tal les coneixem. Van demostrar que la música podia ser passada, fosca i agressiva sense deixar de ser extraordinària. I, 50 anys més tard, continuen sent, amb tot el mèrit, els veritables pares del heavy metal.

després de la gira de The End el 2017, Ozzy va assegurar que s'havia acabat. Ja no volia passar mesos lluny de casa sense continuar sotmetent el seu cos a gires interminables. Però la realitat és que va ser el propi cos qui li va prendre la decisió. L'any 2019 va patir una caiguda a casa seva que li va agreujar antigues lesions provocades per un accident al quad que havia tingut anys abans. Va haver de passar diverses vegades pel quiròfan i poc després va revelar públicament que patia la malaltia de Parkinson, un diagnòstic que s'havia mantingut en secret durant mesos. Durant els anys següents, Ozzy va intentar tornar als escenaris una i una altra vegada, cancel·lava gires, anunciava recuperacions, tornava a operar-se i repetia sempre la mateixa frase: «Encara no he acabat!». Però cada vegada era més evident que el seu cos ja no podia seguir el ritme del personatge que ell mateix havia creat. Fins i tot va arribar a explicar que la seva gran frustració no era el dolor, sinó no poder caminar amb normalitat. Tot i això, continuava gravant música, concedint entrevistes i mantenint el seu sentit d'humor intacte. L'any 2025 va arribar una notícia que semblava impossible. Sharon Osbourne, Tony Iommi i la resta del grup anunciaven Back to the Beginning, un únic concert a Birmingham, la ciutat on tot havia començat gairebé 60 anys abans. No seria només l'últim concert d'Ozzy, seria també l'última actuació de Black Sabbath amb els quatre membres originals sobre el mateix escenari per primera vegada en dues dècades. Els beneficis, a més que, es destinarien íntegrament a organitzacions benèfiques relacionades amb Parkinson's i hospitals infantils. El 5 de juliol de 2025, Villa Park es va convertir en la capital mundial del heavy metal. Durant tot el dia hi van actuar bandes com Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Pantera, Anthrax, Alice in Chains o Gojira, entre moltes altres. Totes hi eren per un únic motiu: donar les gràcies als homes que havien inventat el gènere que tots estimaven. A més, jo vaig intentar aconseguir entrades per a aquest concert, però no les vaig aconseguir. Quan em vaig ficar eren com les 8 del matí i hi havia com 10.000 persones a la cua. No ho vaig aconseguir, i quan vaig anar a la pàgina de pagament hi havia un únic segell, un seient. Li vaig donar i quan li vaig donar ja estava agafat. No vaig aconseguir entrades per molt poquet. Quan va arribar el torn d'Ozzy, el públic ja sabia que no veuria el mateix home que corria d'una punta a l'altra de l'escenari als anys 80. Va aparèixer assegut en un gran torn negre decorat per ratpenats. No podia caminar gairebé gens, estava gairebé atat a la cadira. Però tan bon punt va començar cantant, durant uns instants semblava que el temps havia retrocedit. Va interpretar algun dels seus èxits grans en solitari, abans de reunir-se amb Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward per tocar per última vegada com a Black Sabbath. Van sonar Warpix, NIV, Iron Man, i com no podia ser d'una altra manera, van acabar amb Paranoid. Abans de marxar, Ozzy va mirar al públic i els va donar les gràcies des del fons del seu cor. Només 17 dies després, el 22 de juliol de 2025, l'Ozzy Osbourne va morir a casa als 76 anys, envoltat de la seva família. La causa oficial va ser una aturada cardíaca provocada per un infart. Amb la malaltia de Parkinson's i altres problemes de salut com a factors que l'havien debilitat molt el seu organisme. Hi ha qui diu que el destí, de vegades, escriu finals massa perfectes per ser real. El noi que havia crescut entre fàbriques de Birmingham, que havia estat expulsat de Black Sabbath, que havia sobreviscut a les drogues, als accidents, a les operacions i a una infinitat d'excessos, va tindre l'oportunitat que molts pocs músics tenen, acomiadar-se exactament com volia, a casa seva, davant de la seva gent, envoltat d'amics i tocant les cançons que havien canviat la història del rock. I potser aquest no és el millor, és el millor final possible pel príncep de les tenebres. No perquè morís després d'aquell concert, sinó perquè va poder mirar enrere i comprovar que aquell soroll fosc que quatre nois de Birmingham havien començat a fer en un local d'assaig havia acabat convertint-se en un dels llegats més grans de la història de la música. Perquè Black Sabbath no només va crear el heavy metal, van demostrar que, de vegades, les pitjors companyies són les que acaben canviant el món. Jo sóc l'Edgar Burgos, ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
2: una cosa
1: no em
2: dono ni
1: temps. O sigui, el viatge d'anar de tornada...
3: Clar, jo vés al bar.
1: No, vés a la demanar que et fotin fora jo a la ràdio.
3: Clar,
4: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom.
8: Conxita Granger Veleta.
7: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
7: Matrícula.
8: 62.480.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. Voice,

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: med brillande touch.
1: Everybody, rock your body. La fórmula de Ràdio Caldes. Everybody, la millor fórmula.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

I'm freezing outside. Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures. Voice,

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.